0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell-Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Andorra. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional, que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. El govern del Marroc nega que hi hagi proves que l'impliquin en l'entrada de migrants a Ceuta i critica que se l'assenyali i utilitzi en la batalla política espanyola. Enmig de la tensió diplomàtica, el Congrés dels Diputats ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als ciutadans saharauis que la van perdre el 1977. Navarra acull les primeres 5 menors no acompanyades que van entrar a Ceuta a finals de juliol. És la primera comunitat autònoma que ha tancat un acord que permet el trasllat d'aquests joves vulnerables. El Partit Popular, que governa a la ciutat autònoma, havia bloquejat fins ara tots els intents d'acollida. Els populars aposten per tornar els menors al seu país, tot i que en 10 anys només han tornat 37 dels menors que han arribat sols a Espanya. El Banc Central Europeu torna a pujar els tipus d'interès i els situa al 2,5%. El BCE preveu que la inflació es mantindrà molt per sobre del seu objectiu durant un període prolongat i així alimenta les expectatives d'una nova pujada abans de final d'any. Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa, Cristóbal Colón Palací. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Tàrrega es torna a convertir en la capital del teatre al carrer amb la inauguració aquest dijous de la 46a edició. La fira acollirà fins diumenge 57 espectacles, més de la meitat dels quals són gratuïts.
1: Esports.
2: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes tornaran a jugar aquest divendres contra el Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions, un increment gràcies en part a l'augment d'ingressos. El Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. I aquest divendres arrenquen la Lliga d'Handbol i també la de Futbol Sala, la Sobal, Logroño, Barça i Granollers, Cangas, i a la Lliga de Futbol Sala, Indústries, Palma.
0: I la Diada serà assolellada, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en les pròximes hores.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió al fossar de les Moreres. Albert Prat.
3: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada d'antiimmigració.
4: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
3: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
4: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
3: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
4: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
3: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa a Catalunya per demanar una mirada llarga.
4: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari. Alcem la mirada.
3: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: I la vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i n'investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres, Àlex Giral Robert.
5: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols. Els antiavalots, en resposta amb cops de porra, als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
6: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
7: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
8: Hem demostrat que Aliança Catalana, fora de les xarxes socials, són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
5: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants, entre uns i altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra, moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
0: I la tradicionalitzada de la bandera de la senyera al Parlament ha obert els actes institucionals de la Diada, encapçalada pels presidents de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Cambra Catalana, Josep Rull.

0: Els actes de la Diada seguiran aquest divendres al matí amb ofrenes al monument de Rafael Casanova per part d'institucions, partits i entitats. A les 9 és quan hi ha prevista l'ofrena del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17 i 14 minuts i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S, i soc i som independència. El passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural, i organitzarà la Festa de la Llibertat, amb el concert dels valencians La Bossa Sorda com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, commemorant els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
1: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garanties. Això serà, com a molt tard, a mitjans d'octubre, i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
2: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
1: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar si escletxes ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. A mitjà d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. Madrid, Dani Sanitelaj.
4: La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumat, Eixidi, impulsora de la llei.
5: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
4: Fins ara el PSOE havia bloquejat la iniciativa, però este dijous deixava clar que el Marroc no el condiciona, malgrat que socis i oposició li han retret el seu gir respecte a la sobirania del Sàhara. Sentim Pedro Muñoz del PP i Artemi Rallo del PSOE.
6: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
7: Este es un acto de soberanía, de un parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos.
4: El Marroc veu com un desafiament qualsevol acostament a les reivindicacions saharauis. El 2021 va provocar l'anterior crisi migratòria a Ceuta. Ara la Moncloa en desvincula Rabat i insisteix que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, malgrat els avisos del CNI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix marge de millora.
8: És un aconteciment que era, per su magnitud, difícilmente alcanzable no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
4: Mentrestant, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets fa un nou pas i reclama al govern espanyol tots els informes que ha desclassificat esta setmana.
0: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig de les crítiques del govern espanyol a la magistrada que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes del Partit Popular. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que se l'assenyali per voler influir en la política.
9: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
0: Ho ha dit al costat del rei Felip VI. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla. No concreten quan serà, però sí que ja estava previst fer-lo abans de la crisi migratòria. I ja ha començat el repartiment a la península dels menors no acompanyats que són a Ceuta de manera irregular. 5 nenes han estat les primeres a sortir de Ceuta aquest dijous per anar a Navarra, després que els governs de totes dues comunitats hagin tancat un acord. Fins ara, el Partit Popular, que governa la ciutat autònoma, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. María Chivite és la presidenta navarresa.
10: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: Tot i que la proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin al seu país d'origen, en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només un 0,1% del total i cap dels 37 han tornat al Marroc perquè les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions. Ho ha explicat a 3Cat Info Rubén Pérez, número 2 del ministre d'Infància.
11: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
0: A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació de vulnerabilitat extrema, tot i que, en xifres globals, a la ciutat autònoma són 2.400 els menors que esperen un lloc on anar a viure.
3: 3Cat Info. El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
12: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu, altre cop les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota, també cap a Ponent, 10-12 graus, Catalunya central, algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí, la tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst i n'empitjora una mica els pronòstics per al 2027 i el 2028. En canvi, l'economia resistirà millor del que es preveia, tot i l'actual context geopolític convuls. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
13: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que la inflació serà persistent. Ara se situa al 3,3% en el conjunt de l'eurozona, lluny de l'objectiu òptim del 2% que es fixa el mateix organisme monetari.
14: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
15: than we had anticipated.
13: I per això alguns directius del Banc Central Europeu ja han vaticinat que hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any, però la presidenta ha evitat donar-ne pistes.
14: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
13: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, el Banc Central millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per als països de l'eurozona. Lagarde ha admès que no s'ho esperava.
14: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
13: I això que l'energia continua sent el gran maldecap de Lagarde. Aquest cop ha expressat el seu temor per un encariment del preu del gas de cara a aquest hivern.
0: La Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal que porta el cas exigeix al jutge accions més contundents. Tarragona, Manel Sastre.
16: La fiscal Carmen García Cerdà ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal de Tarragona que porta el cas perquè insti els responsables de les entitats bancàries a portar tots els documents requerits anteriorment. Fiscalia demana al jutge que els recordi que mantenir aquesta posició podria ser un delicte de desobediència. La fiscalia, en aquest escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, recorda al jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre els moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart i cinc minuts. Ha mort als 77 anys Cristóbal Colón, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la Garrotxa. El 1982 va tirar endavant aquesta iniciativa, aquesta activitat econòmica amb valor social, que ara dona feina a prop de 500 persones. Des de La Fageda lamenten en un comunicat la pèrdua de qui va dedicar més de 4 dècades a crear oportunitats i a dignificar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Girona, Maria Rovira.
17: El fundador de La Fageda va impulsar un projecte construït sobre la convicció que qualsevol persona mereix una oportunitat, i això va inspirar una manera diferent d'entendre la feina, l'empresa i la inclusió social, segons destaca el comunicat de la cooperativa. Nascut a Zuera, Saragossa, Colón es va llicenciar en Psicologia Clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va engegar la cooperativa amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava l'origen del projecte.
18: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era el que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim.
17: La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros. Com a mostra de respecte, la cooperativa ha decretat 2 dies de dol que afectaran l'activitat del Servei d'Atenció al Visitant o de la Granja Cafeteria d'Olot.
0: Gràcies, Maria. I la miopia infantil es aplica entre els 8 i els 12 anys. Ho conclou un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha seguit l'evolució visual de 2.500 escolars entre tercer i sisè de primària. L'ús de pantalles augmenta el risc, mentre que dormir més hores i fer activitats a l'aire lliure el redueixen. Terrassa, Marta Vallès.
19: El projecte del grup de recerca, visió, optometria i salut de l'OPC estudia el període crític dels 8 als 12 anys. A tercer de primària hi ha una prevalença de la miopia del 12%, a quart és del 17% i a sisè als 12 anys arriba gairebé al 29%. Hi ha factors hereditaris, però també d'altres que podem canviar per aturar la progressió de la patologia. Laura Guissasola, coordinadora de l'estudi.
20: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc, i per altra banda, el contrari, que serien nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
19: La ciència permet avançar el diagnòstic abans que els infants tinguin problemes de visió.
20: Mesurant la longitud axial i els radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
19: La recerca també recull que les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid.
0: Tàrrega ha acollit aquest dijous els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer. El certamen ha arrencat amb l'espectacle Incontinu de la companyia catalana Kamchatka, un gran format immersiu a la plaça de l'Hort del Barceloní sobre el fet migratori. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
15: Fira Tàrrega arrenca la seva 46a edició apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle incontínua de la companyia Kamchatka, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats, on els espectadors han arribat en grups, enmig de la foscor i el silenci, i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. Quatre músics i 9 actors han conduït el públic per l'experiència, que ha estat compartida amb 50 còmplices migrants de Tàrrega que han format part del muntatge aportant la seva vivència i la seva mirada. Prisca Vila és una de les fundadores de Kamchatka.
21: I ha sigut molt bonic aquí a Tàrrega. Hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són nouvinguts, altres que fa molt que viuen aquí, i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos, i altres que viuen en Tàrrega amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
15: El muntatge dur i vell a la vegada ha aixecat una gran expectació perquè la vivència ha superat el relat. És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
0: Esports. Amb en Roger Bussà fins a 2:15.
22: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
23: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem, hem estat a l'estatge d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
22: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macundú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Diagne, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
24: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més, i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia pues, hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
22: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar a Austràlia a quarts, 66-89. Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz, jugarà a les semis contra els Estats Units.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com 4, Leipzig 1, Bayern 5, Bodoglim 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
3: 3CAT Info.
22: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
25: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
22: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61. L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
1: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
22: A la Lliga aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
3: 3CAT Info.
22: Marc Márquez és crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Justifique o dubte d'un esportista. Nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu ho vius és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
22: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Són 7:15.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Mentrestant, al Fossar de les Moreres hi ha hagut tensió i càrregues policials contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut 3 manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, la contrària a l'extrema dreta. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal acatarà el criteri del Constitucional, que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. De seguida ampliem aquestes informacions i a partir d'ara us expliquem també que Donald Trump promet $5.000 als ciutadans dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà ha centrat la convenció que se celebra a Dallas a convertir aquests comicis en un plebiscit sobre la seva persona. Trump tornarà a intervenir per tancar la convenció. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, segons el Ministeri de Transports. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta

0: d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central. Nuvolades de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable al migdia, amb temperatures d'entre 26 i 30 graus. Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món, en la vigília de l'11 de setembre, marcada per la tensió a Fossà de les Moreres. Albert Prat.
1: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
1: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
2: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
1: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
2: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
1: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa Catalunya per demanar una mirada llarga.
2: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
1: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: La vigília de la Diada ha estat marcada per la tensió i càrregues policials al Fossar de les Moreres. Els Mossos han impedit que els manifestants antifeixistes entressin a la plaça on es concentraven simpatitzants d'Aliança Catalana. Han detingut tres protestants de l'esquerra independentista i investiguen mitja dotzena per desordres públics. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han aplegat unes 3.000 persones, la majoria antifeixistes. Fossar de les Moreres. Àlex Giral Robert.
3: L'intercanvi d'insults i càntics ha estat constant entre els dos grups, que els Mossos, això sí, han mantingut separats en tot moment. Els ànims s'han encès amb l'arribada de Sílvia Oriols, els antiavalots, en resposta amb cops de porra als manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial per entrar al fossar. N'han detingut tres i n'han identificat diversos més per haver llançat pintura o haver-ho intentat a simpatitzants d'Aliança. Des del faristol, la líder ultra ha reproduït les seves crítiques contra els partits del procés i les consignes recurrents en contra de la immigració.
4: Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
3: A l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver aglutinat més gent que l'extrema dreta.
5: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
6: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són quatre gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
3: I és que la Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants entre uns i altres i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'ha empès fins a llançar-lo a terra en moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals.
0: I a Girona l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada del 1976 i documentar-los perquè tot quedi guardat a l'arxiu municipal. L'11 de setembre de fa 50 anys es va celebrar al Parc de la Devesa. Girona, Laia Claret.
7: Aquí no hi va haver repressió, però sí que hi va haver por, ho explica Ricard Martorano Gomis.
8: Jo estava a punt ja de fer 16 anys, era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes, i vaig pensar, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por en el moment que estem.
7: Aleshores, Josep Pujades era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya.
9: Pràcticament no hi ha

0: Pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes a l'assemblea, senyeres poques, estelades, evidentment, cap, il·lusió i tensió, també. Sabíem que allà havien els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant.
1: L'Ajuntament ha reunit aquests testimonis i d'altres per fer memòria, una memòria que també es pot recuperar gràcies a les imatges recopilades per Quim Corbet, que ho va fotografiar tot.
2: Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment.
3: I el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia i retirarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont previsiblement aquesta tardor. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
4: S'aclareix el futur de Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció contra ell, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació del procés, segons fonts del Tribunal de Garantia. Això serà com a molt tard, a mitjans d'octubre, i amb la decisió que resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa i que serà previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem activarà la maquinària i no caldrà esperar a que el Constitucional resolgui un per un tots els casos dels exconsellers, com ja va avançar el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
5: Una vez que se establezca una doctrina, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
4: Per primer cop en anys, el Tribunal Suprem diu que està disposat a encarrilar l'amnistia als exconsellers sempre que aquesta primera sentència del Constitucional sigui clara en justificar que la malversació es pot amnistiar. Si hi ha escletxes, ho podrien consultar a Europa. La decisió es coneix el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes també té previst amnistiar en les pròximes setmanes a Puigdemont, Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre.
3: Gràcies, Paula. I coincidint amb les últimes notícies sobre l'amnistia, els expresidents de la Generalitat, Carles Puigdemont i Artur Mas s'han reunit a Waterloo. Segons un comunicat a la trobada, han parlat de la necessitat que es compleixi sense demora l'aplicació de la llei d'amnistia i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president Mas creu que la fi de l'exili no serà un retorn a la normalitat, sinó un acte de restitució de la justícia. Mas ha ofert a Puigdemont tot el seu suport i s'ha posat a la seva disposició. Els dos presidents han debatut a fons la situació del país i del moviment independentista i com reforçar el catalanisme. En aquest sentit, troben necessària una majoria nacional sòlida per fer front des de les institucions catalanes als desafiaments que té plantejats la societat.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: I els Estats Units han commemorat als 25 anys de l'11S, el pitjor atemptat de la història del país i que va canviar la geopolítica del món quan començava aquest segle. Aquell dia, dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar i destruir les torres bessones del World Trade Center a la ciutat de Nova York, un tercer al Pentàgon i un quart a Pensilvània. Gairebé 3.000 persones van morir. Aquests divendres, el vicepresident J.D. Vance i els quatre expresidents vius, Bush, Clinton, Obama i Biden, assistiran a la cerimònia silenciosa que es farà a la Zona Zero. Donald Trump ho seguirà a distància des de Washington perquè no hi pot fer cap discurs. En un altre acte, dimarts passat, va assegurar que farà tot el possible per impedir que hi hagi un nou 11S.
7: L'11 de setembre, gairebé 3.000 ànimes precioses ens van ser arrabassades, assassinades per terroristes malvats al World Trade Center, al Pentàgon i al vol 93. Tants anys després, ens reunim un altre dimarts al matí de setembre per reafirmar el vot sagrat que vam fer fa un quart de segle. No ho oblidarem mai. We will never
3: forget. Com cada any, aquest divendres al migdia, les famílies es congregaran a la Zona Zero per llegir la llarga llista de víctimes. Al vespre està previst que dos focus immensos projectin una reproducció lluminosa de les Torres Bessones i el museu que hi ha a sota dels antics edificis inaugurarà una exposició sobre les víctimes que van morir els anys posteriors per malalties relacionades amb l'aire tòxic i que supera ja les 9.000 persones.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Donald Trump sorprèn els assistents i la convenció especial que el Partit Republicà està fent a Dallas i anuncia $5.000 de premi per a cada ciutadà dels Estats Units si guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà tornarà a intervenir per clausurar la reunió, mentre alguns dels seus detractors, de forma tímida, s'han aplegat a la ciutat texana per manifestar-s'hi en contra. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
8: Després de la seva proposta extravagant, Donald Trump encara ha d'explicar a la ciutadania com pensa finançar els $5,000 que vol donar a cada ciutadà si guanya les eleccions. Una proposta que per a molts es considera un suborn democràtic. Trump tornarà a tenir el seu protagonisme durant aquesta segona jornada de la convenció del Partit Republicà a Texas. Aquesta vegada, però, es preveu que el seu discurs no s'allargui tant, perquè també hi ha prevista la intervenció del seu vicepresident J.D. Vance, del qual se'n pot esperar que incideixi en dos temes de la seva agenda, com són la lluita contra el frau i la guerra contra l'Iran. Mentrestant, als carrers de Dallas, entre 200 i 300 persones s'han manifestat en contra de l'administració Trump amb consignes contra el feixisme i la corrupció. La Kimberly, una exmestra de Dallas, afirma que no suporta les mentides constants de Donald Trump.
9: La seva incapacitat per dir la veritat, les seves invencions sobre el benestar al país, dient que estem fent molts diners. Com a antiga mestra d'escola, sé que molta gent no pot ni pagar el dinar dels seus fills.
8: No gaire lluny, l'Andrew, un activista extravagant que ha creuat el país vestit amb la bandera americana, ens explica el que pensa de la manipulació que, segons ell, el trumpisme està fent de la Constitució nord-americana.
10: Volen utilitzar la Constitució dels Estats Units només per a determinades persones, mentre els beneficia a ells i coincideixi amb la seva narrativa, la narrativa de Donald Trump.
8: Per cert, aquest divendres està previst que Donald Trump comparegui des del Pentàgon a Washington, un dels escenaris dels atemptats de l'11S de fa 25 anys. No viatjarà a la zona zero de Nova York perquè no s'hi permeten discursos polítics.
3: Israel assegura que ha destruït infraestructura subterrània de Hezbollah, aliats de l'Iran, al sud del Líban. En un comunicat conjunt, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa, Israel Katz, han informat que l'operació ha servit per completar una zona de seguretat en aquest punt, conegut amb el nom d'Ali al-Taher, una zona que Israel vol controlar, segons diu, per garantir la seguretat al nord del país. Segons el govern israelià, es tractava d'un conjunt de túnels des d'on Hezbollah podia enllaçar drons i míssils contra posicions militars al sud del Líban i al nord d'Israel. El govern israelià ha afegit que membres de l'exèrcit seguiran sobre el terreny per evitar que Hezbollah recuperi el terreny. Just després de les explosions, hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 4,1 a la zona, tot i que no se sap encara si els dos fets estan relacionats.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: I la policia ha desmantellat a Figueres, a l'Alt Empordà, un dels arsenals clandestins d'armes més grans intervinguts mai a tot l'estat, amb pistoles i subfusells valorats en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim aquest dijous a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats a Catalunya vinculats al crim organitzat. Girona, Fèlix Martín.
11: El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben al crim organitzat.
12: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
13: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas armas son para vender.
11: En concret han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Prieto ho ha posat en valor.
13: Estem davant d'un dels arsenals clandestins més grans intervinguts a Espanya.
11: Qui manipulava les armes és un expert de l'Àsia amb experiència militar que havia estat a l'exèrcit rus, inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però després es va traslladar a l'Alt Empordà, tenia el taller Figueres, que és on l'han detingut.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
14: La diada començarà amb un temps estable, però això sí, amb aquest ambient fresc, fred cap al Pirineu, altre cop les mínimes en aquest sector quedaran prop dels 5 graus o puntualment per sota, també cap a Ponent, 10-12 graus Catalunya central, algun valor de mínima tropical cap a la costa central, però també entre la costa i el prelitoral les temperatures es mantindran força suaus. Amb núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la costa central, amb vent de nord que continuarà bufant sobretot al matí, la tramuntana a l'Empordà, el mestral cap a les Terres de l'Ebre, moltes més estones de sol ja des de primera hora cap al Pirineu, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i a la tarda també una mateixa dinàmica de temps, una diada estable, assolellada, sí que pot créixer alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental, punts del prelitoral, podria deixar-se escapar alguna gota cap a zones pròximes al Montseny. Si ho acaba fent, seria ben poqueta cosa. Les temperatures semblants potser pugen una mica, però estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus, una calor molt suportable, i es mantindrà així també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb força estabilitat i amb unes temperatures contrastades entre el dia i la nit.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: 3/4 i pràcticament 4 minuts, 290.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona dels 550.000 que Trànsit preveu que ho faran en aquest cap de setmana llarg de la Diada, pràcticament la meitat. La via amb més complicacions ha estat l'AP7, on dues incidències diferents, un vehicle avariat i un accident amb tres vehicles implicats però sense gravetat, han arribat a sumar pràcticament 20 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat del Vallès i Gelida en sentit sud. En sentit nord, un altre accident amb un Montornès del Vallès també ha acumulat 9 quilòmetres de cua. La circulació també ha estat especialment densa a les dues rondes de Barcelona i a l'A2, entre Igualada i Jorba, en direcció Lleida. De cara a diumenge, Trànsit obrirà carrils addicionals a l'AP7 i també a la C32 per facilitar el retorn. I les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
15: La idea es que las obras finalicen estas de la doble de la duplicación de vía entre Parets y la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada Bifurcación teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
3: La consellera de Territori, Silvia Paneque, ha concretat les millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims dos anys.
16: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
3: Tampoc el robatori de coure afectarà el calendari previst per a la R3. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per valor de 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
6: 3Cat Info.
3: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. L'any passat es van registrar 556 morts per aquest motiu, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, la taxa de suïcidis va a la baixa i ha caigut un 17% els últims 3 anys. Segons dades del Departament de Salut, les temptatives de suïcidi s'han reduït un 7%. En canvi, les ideacions suïcides, els pensaments de treure's la vida, han pujat un 17% segons les consultes rebudes a Salut. Ho destaca el psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau.
17: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida, i abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
3: Les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, on s'observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, però també els homes més grans de 85 anys. La comunitat científica alerta de l'impacte negatiu que podria tenir sobre el planeta i els ecosistemes una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra per fer de dia una zona quan sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita aquest satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que aquesta tecnologia permetrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. L'astrofísic i investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Alejandro Sánchez, avisa, però, dels usos militars i els efectes secundaris que pot tenir la posada en marxa d'aquest projecte.
18: Es una constelación de satélites que se quieren poner en órbita desde este año hasta 2035. Evidentemente lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
3: Si la tecnologia funciona, se'n podria enviar una constel·lació de centenars o milers. Això interferiria en les observacions astronòmiques i afectaria els ecosistemes que depenen de la foscor per regular comportaments com l'alimentació, la reproducció o la migració.
6: Trescat Info. Trescat Info.
3: Tanquem aquest informatiu.
6: Esports.
3: Amb el Roger Bussà.
7: A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84, amb 19 punts de Darío Brizuela. Els blaugranes seran a la final si aquest divendres guanyen el Manresa. Són declaracions de Joel Parra.
19: Doncs que és clarament evident que, doncs que juguem amb molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Com et torno a dir, al final només portem setmana i mitja, perquè avui és el segon partit que juguem i hem estat a l'estat d'Andorra i poc més tots junts, així que et dic, les valoracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé, no? I doncs crec que això ja és un punt a favor.
7: Aquest partit no l'han jugat Ewoma, lesionat Panther per control de càrregues, ni tampoc Joan Macondú, que estarà de baixa durant aproximadament 6 setmanes. Té una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre i seguirà un tractament conservador. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee amb 25 punts. La mala notícia és la lesió de Tomane Diagne, que s'ha fet mal al genoll i podria ser greu. El tècnic Gerard Encuentra celebra, això sí, l'arribada de les noves incorporacions.
20: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia pues, hi hagi competència, fa incrementar el nivell de tots.
7: Encara en bàsquet, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a les semifinals del Mundial després de guanyar Austràlia als quarts, 66-89. Espanya amb la catalana Mariona Ortiz jugarà les semis contra els Estats Units.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions, com 4 Leipzig 1, Bayern 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahce 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
6: 3CAT Info.
7: El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, en són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga, Javier Tebas.
21: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
7: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no excedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. A la Lliga el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'entrenador del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament, però tot i així, Corberán creu que va ser desafortunat.
0: Palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos. Es un jugador muy importante que encima se ha ovacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
7: A la Lliga aquest divendres comença la cinquena jornada amb el Sevilla-València a les 9.
6: 3CAT Info.
7: Marc Márquez es critica amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre ja para amb la carrera que o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
7: A la prèvia dels entrenaments del Gran Premi de San Marino, el també català Àlex Rins, de 30 anys, ha confirmat que deixarà el Mundial al final de temporada i que canviarà de disciplina. I també aquest dijous el Sant Andreu de Waterpolo ha presentat Maica García, dies després de marxar traumàticament del Sabadell. Maica ha jugat al Club Vallèsà durant 32 anys.
22: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas. Esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natació Sabadell.
7: Maica García ha anunciat que portarà el cas a la justícia per no haver-li renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.
6: 3CAT Info. Trescat Info.

0: En punt les 7 del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. El president reivindica una Catalunya on ningú sigui més català que ningú. L'ofrena al fossar de les Moreres a la vigília de la Diada acaba amb aldarulls i tres detinguts. Els Mossos van haver de separar dues concentracions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la dels moviments de l'esquerra independentista que protestaven per la presència de la formació de Sílvia Orriols al fossar. Hi va haver càrregues i la detenció de tres manifestants antifeixistes. Catalunya celebra avui la Diada amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova i les manifestacions independentistes convocades a Barcelona, Girona i Amposta. A la capital, les mobilitzacions començaran a l'hora simbòlica, 17:14. El transport públic es reforçarà durant la jornada amb més freqüències als ferrocarrils de la Generalitat i 25.000 places addicionals a Rodalies. Trànsit preveu que uns 260.000 vehicles surtin aquest matí de l'àrea metropolitana de Barcelona en el segon dia de l'operació sortida de la Diada. Les carreteres més conflictives, les vies més conflictives, seran l'AP7 i la C32, especialment en direcció a les zones de platja. El Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El tribunal acatarà el criteri del Constitucional que previsiblement avalarà amnistia per malversació als líders del procés a l'octubre. Marco Rubio reforça la pressió dels Estats Units contra el narcotràfic durant la seva gira per Colòmbia, l'Equador i el Perú. El secretari d'Estat nord-americà ha buscat ampliar la cooperació en seguretat i defensa i al mateix temps reforçar els llaços comercials amb tres països claus de la regió. Nova nit d'atacs russos sobre Ucraïna amb míssils i drons. Un projectil ha impactat contra un edifici de 9 plantes a Kiev sense que de moment s'hagi informat de víctimes. Ucraïna ha respost bombardejant una refineria a la regió russa de Belgorod. Poc abans, Zelensky havia dit que confia en una resposta i represa de les negociacions de pau amb Putin a finals de setembre després de les eleccions legislatives russes. I la companyia catalana Kamchatka ha inaugurat la 46a edició de Fira Tàrrega amb Incontinua, un espectacle immersiu i sense text que aborda l'exili i l'esperança. L'espectacle es tornarà a representar avui a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
0: Victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona 88-98. El Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, un increment gràcies en part a l'augment d'ingressos. El club no excedeix al límit i es confirma que està en la norma 1.1. I la Diada comença amb ambient fresc arreu i fins i tot una mica fred al Pirineu. Un dia assolellat, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Núvola des de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable, màximes entre els 26 i 30 graus.
1: Trescat Info. Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Són les 7:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Com us dèiem, Salvador Illa fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat ha respost a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en la vigília de l'11 de setembre marcada per l'atenció al fossar de les Moreres, Albert Prat.
2: Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
3: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
2: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
3: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
2: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
3: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
2: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa Catalunya per demanar una mirada llarga.
3: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
2: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: Com us dèiem, hi va haver tensió, aldarulls i tres detinguts en les ofrenes al fossar de les Moreres de Barcelona. És el lloc on la vigília de la Diada els partits independentistes reten homenatge als defensors de la ciutat al 1714. La presència d'Aliança Catalana va motivar una manifestació de protesta dels moviments d'esquerra. Un cordó policial va separar els dos grups, però tot i això hi va haver càrregues i els Mossos van detenir tres manifestants antifeixistes. Mentre que la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, treia pit, les portaveus dels grups antifeixistes se'n queixaven.
4: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin.
0: Els incidents van condicionar els discursos de la resta de formacions independentistes. Sentim Jordi Turull de Junts i Oriol López d'Esquerra Republicana.
6: Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
7: Som els qui sumem. No permetrem que el país es torni agre, perquè la independència de Catalunya la construirem amb tothom que viu a Catalunya. Denunciem que l'extrema dreta hagi vingut aquí.
0: La Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants entre els uns i els altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança Catalana. El fotoperiodista Jordi Borràs, per cert, ha denunciat que la Brimo li ha impedit fotografiar una detenció sota amenaces de desacatament i l'han empès fins a llançar-lo a terra, moment en què ha rebut algun cop d'un grup de radicals. Els actes de la Diada seguiran aquest matí amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova per part d'institucions, partits i entitats socials i esportives. A les 9 d'aquí a un parell d'hores, quan hi ha prevista l'ofrena del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es faran dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via, amb el carrer de Casanova, i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S i soc i som. Independència. Al Passeig Lluís Companys de Barcelona, Òmnium Cultural hi organitzarà la Festa de la Llibertat amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell, i els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, on es commemoraran els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i també el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Doncs bé, el transport públic es reforçarà avui pels actes de la Diada, justament. Ferrocarrils de la Generalitat incrementarà les circulacions entre Barcelona i el Vallès respecte d'un festiu habitual entre Plaça Catalunya i Sabadell i Terrassa. Hi haurà 6 circulacions per hora i sentit al matí i 10 a la tarda. A la línia Llobregat-Anoia els trens circularan amb el mateix horari d'un divendres feiner. Renfe reforça Rodalies amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà més freqüències a les línies on es preveu més demanda. I els autobusos interurbans mantindran l'oferta habitual de servei.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 7 del matí, 10 minuts, amnistia per a Carles Puigdemont. El Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia aquesta mateixa tardor i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident. Ho farà després que el Constitucional avali amnistia la malversació d'algun dels líders del procés. El Tribunal diu que està disposat per primera vegada des de fa força anys a encarrilar l'amnistia als exconsellers. El punt de sortida el marcarà la sentència del Tribunal Constitucional, que serà la de Jordi Turull o la de Dolors Bassa, i tindrà efectes a la resta de líders del procés, com va avançar el mateix president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: Una vez que se establezca una doctrina, que será en septiembre o en octubre, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante.
0: En les pròximes setmanes, el Tribunal de Comptes també preveu amnistia Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses del procés. Canviem de qüestió. El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. El Ministeri d'Exteriors marroquí ha fet un comunicat on desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. I a mig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat una mesura que no ha agradat al govern de Rabat, la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que el van perdre l'any 1977. La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumar, Tess Chidi, que és impulsora d'aquesta llei.
9: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
0: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que asseguren que reben. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla, tot i que no ha concretat la data. I sobre Ceuta ja ha començat el repartiment a la península dels menors no acompanyats, que són a la ciutat autònoma, de manera irregular. 5 nenes han estat les primeres a sortir de Ceuta aquest dijous per anar a Navarra, després que els governs de les dues comunitats hagin tancat un acord. Fins ara el PP, que governa a la ciutat autònoma, bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. María Chivites, la presidenta navarresa.
10: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
0: A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació de vulnerabilitat extrema, tot i que en xifres globals a la ciutat autònoma són 2.400 els menors que esperen un lloc per anar a viure.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Partit Republicà, sota les regnes de Donald Trump, ha culminat la convenció de dos dies celebrada a la ciutat de Dallas amb acusacions i atacs molt agressius contra el Partit Demòcrata. Trump i la resta del seu executiu han reiterat que si els demòcrates guanyen les eleccions, destruiran els Estats Units. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
11: La convenció republicana de Texas s'ha acabat amb Donald Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, posant el Partit Demòcrata al mateix sac que els criminals, els llunàtics i com no, els comunistes, i advertint que si els demòcrates guanyen les eleccions mutilaran els nens d'aquest país amb la seva obsessió transgènere i destruiran els Estats Units. El súmum del deliri ha estat aquest.
12: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
11: És el president Donald Trump fent jurar la militància i davant del president més important de la història dels Estats Units, en les seves pròpies paraules, que el 3 de novembre aniran a votar encara que hagin de fer trampes.
0: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha tancat una gira per Colòmbia, l'Equador i el Perú centrada a reforçar la influència dels Estats Units a Sud-amèrica. Washington busca cooperació per combatre la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat. Buenos Aires, Joan Biosca.
13: El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, abandonava l'Equador en aquestes darreres hores amb la banda nacional equatoriana de la Gran Creu al Mèrit Civil al pit, una mostra dels estrets lligams que uneixen ja els governs del país sud-americà i també dels Estats Units. En el president equatorià, el conservador Daniel Noboa, a Washington, hi ha trobat un gran aliat.
14: Y su presidente lo está haciendo de manera increíble y se ha reconocido en todas partes de la región. Es un líder en la seguridad de la región y nosotros compartimos esos principios con él.
13: Viatge llampec i també intens de 3 dies, el de Marco Rubio per Sud-amèrica, 3 països, 3 ciutats, Quito a l'Equador i també Lima al Perú, així com també Barranquilla a Colòmbia. Nous socis i aliats de Donald Trump, el president dels Estats Units, els caps d'estat conservadors, Abelardo de la Espriella de Colòmbia i Keiko Fujimori del Perú, que veuen en Washington un company en la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat.
15: Colòmbia quiere consolidarse nuevamente como el principal socio de seguridad hemisférica con los Estados Unidos.
16: Entrar en una nueva etapa de cooperación que no tiene precedente, aún más fuerte todavía.
13: Colòmbia i el Perú són els dos darrers països llatinoamericans en integrar-se en el conegut com escut de les Amèriques, la forma, el sistema del president dels Estats Units, Donald Trump, que a través de la seguretat i milionàries inversions mira d'allunyar els països d'aquí de la regió dels interessos de la Xina.
0: Un quart de vuit del matí, obrim àrea de servei. Com tot la situació del trànsit i el transport públic, equip viari Carmina Malagarriga, bon dia.
17: Bon dia, Carme. En aquests moments poques incidències, però hem d'assenyalar que hi ha retencions a la C-17 a Tona, en sentit nord, cap a Vic. I també, per esfondraments, hi ha intensitat a l'N-260 entre Vilafant i Navata. S'hi dona pas alternatiu. I a banda d'això, hem de recordar que Trànsit calcula que uns 260.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest matí, en el segon dia d'operació sortida del cap de setmana llarg de la Diada. Les carreteres que es preveu que aniran més plenes són les que connecten amb les zones de platja, especialment les autopistes AP7 i C32. Ahir ja van sortir de l'àrea metropolitana uns 290.000 vehicles, el 53% aproximadament dels previstos que surtin fins avui divendres a les 3 de la tarda. L'organisme, el Servei Català de Trànsit, demana prudència i recorda que aquest any 90 persones han perdut la vida en accidents de trànsit. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: Comencem la Diada i ho fem parlant d'aquestes temperatures altre cop baixes a primera hora, fresca matinal a comarques interiors, fins i tot fred cap al Pirineu i també aquestes nits de bon dormir a tota la façana litoral. Sol a la majoria de comarques, tret d'aquests núvols baixos que ressegueixen bona part de la costa, sobretot entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i de cara a la tarda mantindrem aquesta estabilitat, una Diada d'assolellada amb alguna nuvolada que pot créixer a la tarda cap al Pirineu, Prepirineu, podria deixar-se escapar alguna gota, molt poqueta cosa, algun ruixat molt localitzat entorn al Montseny. Les màximes poden pujar una mica. Estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus. Una calor molt suportable. Els valors més alts poden passar altre cop d'aquesta xifra. I aquesta mateixa dinàmica de temps i també de temperatura és la que ens acompanyarà tot el cap de setmana.
0: Un quart de vuit i tres minuts, més coses. A partir d'ara, pagar una hipoteca o un crèdit pot sortir una mica més car. Això després que ahir el Banc Central Europeu apugés els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del que tenien previst. Brussel·les, Bruno Forteàmides.
19: El Banc Central Europeu preveu més inflació per al 2027 i el 2028. Serà un problema persistent, segons alerta la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde.
20: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
19: En canvi, tot i la guerra a l'Orient Mitjà, creu que els països de l'Eurozona creixeran una mica més del que es preveia.
20: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
19: I evita donar pistes de si hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any.
0: Rússia ha llançat aquesta matinada un nou atac amb míssils i drons sobre Ucraïna. Un dels projectils ha impactat contra un edifici d'apartaments de 9 plantes a Kiev, segons han informat les autoritats de la capital ucraïnesa. De moment no han transcendit dades sobre possibles víctimes. Ucraïna també ha atacat una refineria a la regió russa de Volgograd. Aquesta nova escalada de tensió arriba poc després que el president ucraïnès més, Volodymyr Zelensky es mostrés optimista davant la possibilitat de reprendre les negociacions amb Rússia. Creu que Putin hi estarà més obert després dels comicis russos.
3: Sobre les negociacions, crec que no tindrem converses importants abans de les eleccions a Rússia.
0: Zelensky s'ha reunit al Canadà amb el primer ministre Mark Carney, que li ha promès un ajut d'uns 220 milions d'euros per adquirir sistemes de defensa antiaeris. I Israel assegura que ha destruït infraestructura subterrània de Hezbollah, aliats de l'Iran, al sud de Líban. En un comunicat conjunt, el primer ministre Benjamin Netanyahu i el ministre de Defensa Israel Katz han informat que l'operació ha servit per completar una zona de seguretat que, segons diu, permetrà garantir la seguretat al nord d'Israel. Segons l'executiu israelià, es tractava d'un conjunt de túnels des d'on Hezbollah podia llançar drons i míssils contra posicions militars al sud de Líban i també al nord d'Israel. Marxem cap a Berlín. Alemanya Alternativa per Alemanya busca suports per formar govern a Saxònia. Anhalt, el seu líder, Ulrich Siegmund, ha confirmat que han arrencat les converses i no només amb l'esquerra populista. Corresponsal Jordi Regàs.
21: A Saxònia Anhalt, davant la negativa de la majoria de partits d'entrar en negociacions amb l'extrema dreta, Alternativa per Alemanya ha obert la via per veure si troba diputats trànsfugues per arribar al govern. Ho ha confirmat sense embuts el líder de la formació, Ulrich Siegmund.
22: En aquests moments hem rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses, actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
21: Que el vot d'investidura del primer ministre Alemanya sigui secret permet que aquesta opció no es pugui descartar del tot.
1: 3CAT Info.
0: Polèmica internacional per una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra en zones on sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita un satèl·lit que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que podrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. La comunitat científica discrepa. Alejandro Sánchez, de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia.
23: Evidentemente lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
0: Si la tecnologia funciona, se'n podria enviar més i això podria afectar, per exemple, els ecosistemes que depenen de la foscor per regular comportaments com ara l'alimentació, la reproducció o la migració. Entrem en crònica cultural. La 46a edició de Fira a Targa ha aixecat el teló amb un homenatge a l'exili, al valor de qui ha hagut de deixar casa seva i també l'esperança. És amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Campcatxa que enceta una programació plena de propostes per a tots els públics. Tenim una enviada especial a Targa, la Marta Vives.
24: Fira
0: a
24: Targa arrenca la seva 46a edició apel·lant a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho ha fet amb l'espectacle Incontinuo de la companyia Campcatxa, que ha convertit l'Hort del Barceloní de Tàrrega en un autèntic camp de refugiats on els espectadors han arribat en grups, enmig de la foscor i el silenci, i on han hagut de tapar-se amb mantes o fer cua per un plat de sopa. Prisca Vila és una de les fundadores de Campxaca.
25: I recordar el que és el més important. Nosaltres, l'altra diferència, estar aquí junts. No juguem. Som
24: amb 50 còmplices migrants de Tàrrega que han format part del muntatge aportant la seva vivència i la seva mirada.
25: I ha sigut molt bonic aquí a Tàrrega. Hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són no vingut, altres que fa molt que viuen aquí i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos. Amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
24: El muntatge dur i vell a la vegada ha aixecat una gran expectació perquè la vivència ha superat el relat. És el tret de sortida d'una edició amb gran projecció internacional que vol celebrar les arts del carrer com el punt de trobada.
0: La novel·la d'Ian McGuinn, Què podem saber, proposa un relat on es barregen la sàtira acadèmica i el thriller intel·lectual. La novel·la se situa al 2119 i està ambientada en un futur marcat per inundacions, el col·lapse climàtic i desplaçaments massius. McGuinn reflexiona sobre les inquietuds més urgents del nostre present, com la soledat o el canvi climàtic. L'escriptor de títols com Expiació o Amsterdam apunta que caldria una catàstrofe perquè els humans reaccionessin davant la intel·ligència artificial i la regulessin i demana responsabilitat a l'hora de fer servir internet.
2: Crec que qualsevol persona que expressi una opinió al món d'internet hauria de ser identificable i hauria de defensar els seus comentaris, i les empreses tecnològiques haurien de ser responsables, com ho són els diaris, del que publiquen. I si animen els adolescents a suïcidar-se, els directius o els seus caps haurien d'enfrontar-se a la força de la llei.
0: McEwan ha afegit que si internet sobreviu, les persones del futur tindran molt de material, però faltarà profunditat per poder arribar a veure l'ànima de les persones.
4: Esports.
0: David Tubac, bon dia.
5: Bon dia. 5 minuts per repassar aquesta informació esportiva aquí a la sintonia de 3Cat Info. La capçalem amb el més recent, que és el fet que la final femenina de l'Open dels Estats Units de tenis hagi quedat ja definida aquesta passada matinada hora catalana. La jugaran, d'una banda, la bielorussa Arina Sabalenka, la número 1 mundial, i de l'altra, la jugadora del Kazakhstan, Yelena Rybakina. Sabalenka s'ha imposat en 2 sets a Jessica Pegula, la tenista local, la nord-americana, per un marcador de 7 a 5 i 6 a 2, i Rybakina també ha eliminat un altre tenista local, Coco Gauff, en aquest cas en 3 parcials, per un resultat de 6 a 3, 4 a 6 i 6 a 4. Per tant, Sabalenka i Rybakina, que jugaran dissabte a la final de l'Open dels Estats Units de tenis en categoria femenina. Aquest divendres, al vespre, jugaran les semifinals masculines, que enfrontaran Francis Tiafoe, el nord-americà, contra el seu compatriota Ben Shelton, i de l'altre, Alexandre Zverev, el cap de sèrie número 1, contra el tenista del Kazakhstan, també Karen Khachanov.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Destaquem també que en futbol aquest dijous, ahir al vespre, es van jugar els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions de Futbol. Amb aquests marcadors, destacat el Como 4, Leipzig 1, per tant victòria clara del conjunt dirigit pel tècnic maresmenc Cesc Fàbregas, que en acabat de l'enfrontament es va referir al Barça en termes de lloança als micròfons de Movistar.
6: Ganar Champions, pues la verdad que yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos, ya les puedes ir al hombre como le intentaron hacer, marcar a Rodri todo el rato, marcar a Pedri, pero es que te encuentran soluciones por todos los lados, repito, juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y que da miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
5: També es van disputar el Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0, el Manchester United 4, Saba 0, l'Eslàvia de Praga 2, Lens 3, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1. També en futbol i relatiu al Barça, el Barça té un nou límit salarial que se situa ara en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és en part gràcies, volíem dir, a l'augment d'ingressos. Són declaracions del president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas.
7: Porque muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
5: La massa salarial és de 571 milions, per tant el Barça no excedeix al límit i es confirma que el club està en la norma de l'1x1. A la Lliga el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61 milions. D'altra banda, relatiu al club blaugrana també, el tècnic del València, Carlos Corberán, expressa el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta diumenge passat a Mestalla. El migcampista del Barça es va disculpar públicament després del partit contra el Feyenoord, però tot i així Corberán, hores després, va considerar que els comentaris de Rodri van ser desafortunats.
8: Palabras completamente desafortunadas. porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de a un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
5: A la Lliga aquest divendres comença la cinquena jornada precisament amb el partit que el València de Corberà ha de jugar al camp del Sevilla a partir de les 9. I encara en futbol, un apunt, perquè l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, ara al Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I en bàsquet, a la Lliga Catalana, ahir victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84. També hi va haver un triomf del Lleida que va superar el Girona 88-98 i el Lleida és el primer finalista d'aquesta Lliga Catalana ACB de bàsquet.
0: Dos quarts de vuit del matí, fem un repàs de les informacions que us hem destacat fins a aquesta hora, avui divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. L'ofrena al Fossar de les Moreres en la vigília de la Diada acaba amb aldarulls i tres detinguts. Els Mossos van haver de separar dues concentracions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la dels moviments de l'esquerra independentista que protestaven per la presència de la formació de Sílvia Orriols al Fossar. I Catalunya celebra avui la Diada amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova i les manifestacions independentistes convocades a Barcelona, Girona i Amposta. De tot plegat n'hem parlat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. A partir d'ara recordarem, si és que ho hem oblidat mai, l'atemptat de l'11S contra les Torres Bessones. Avui se'n compleix un quart de segle. Gairebé 3.000 persones van morir pel xoc de dos avions segrestats contra el World Trade Center de Nova York i en dos aparells més que es van estavellar al Pentàgon i Pensilvània. Doncs bé, 25 anys després, moltes teories de la conspiració han sobreviscut i encara escampen dubtes sobre l'autoria o els motius de l'atac. Encara que hi ha qui creu que tot plegat va ser una cortina de fum per un robatori sonat o un autoatemptat perpetrat per l'administració nord-americana. Doncs bé, desmuntarem algunes d'aquestes teories de la conspiració. En esports, David, què destaquem?
5: Que ha quedat configurada la final femenina de l'Open dels Estats Units de tenis després de les semifinals disputades aquesta passada matinada. La jugaran dissabte la bielorrusa Irina Sabalenka d'una banda i de l'altra la kazak Elena Rybakina. Sabalenka es va imposar en dos sets Jessica Pegula, la nord-americana. Rybakina va superar en tres parcials també la local Coco Gauff.
0: I el temps, la Diada comença amb ambient fresc arreu i fins i tot una mica fred al Pirineu. Un dia assolellat, tret d'alguns núvols baixos entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Núvola des de tarda al Pirineu Oriental i al Montseny, on no es descarta alguna gota. Calor molt agradable, màximes entre els 26 i 30 graus de temperatura. Dos quarts de vuit i dos minuts, Salvador Illa ha fet una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora

0: de la visita del Papa per demanar mirada llarga.
1: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos a Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
0: El cap de l'executiu ha insistit en el seu propòsit perquè Catalunya esdevingui una referència a escala internacional i ha recordat el seu compromís amb la pau i els valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president Volodymyr Zelensky a la capital d'Ucraïna. Doncs bé, hi va haver tensions, aldarulls i tres detinguts en les ofrenes al fossar de les Moreres de Barcelona. És el lloc on la vigília de la Diada els partits independentistes reten homenatge als defensors de la ciutat al 1714. La presència d'Aliança Catalana va motivar una manifestació de protesta dels moviments d'esquerra. Un cordó policial va separar els dos grups, però tot i això, hi va haver càrregues i els Mossos van detenir tres manifestants antifeixistes. Mentre que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, treia pit, les portaveus dels grups antifeixistes se'n queixaven.
2: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
3: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin.
0: Els incidents van condicionar els discursos de la resta de formacions independentistes, sentint per exemple Jordi Turull de Junts i Oriol López d'Esquerra Republicana.
4: Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
5: Som els qui sumem. No permetrem que el país es torni agre, perquè la independència de Catalunya la construirem amb tothom que viu a Catalunya. Denunciem que l'extrema dreta hagi vingut aquí.
0: La Guàrdia Urbana ha calculat un total de 3.000 manifestants entre els uns i els altres, i els Mossos han xifrat en mig miler els seguidors d'Aliança Catalana. Doncs bé, els actes de la Diada seguiran aquest matí amb les ofrenes al Rafael, al monument de Rafael Casanova, la tradicional ofrena per part d'institucions, partits i entitats socials i esportives. A les 9, d'aquí una hora i mitja, hi ha prevista l'ofrena floral del govern i de la mesa del Parlament. A la tarda, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació de la Diada, que serà descentralitzada amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. De seguida hi anirem. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues es posaran en marxa a les 17:14 i confluiran a la plaça de Catalunya, on es faran els parlaments. El lema d'aquest any és aquest 11S i soc i som independència. Al Passeig Lluís Companys a Barcelona, Òmnium Cultural hi organitzarà la Festa de la Llibertat amb el concert dels valencians La Gossa Sorda com a cap de cartell. I els actes institucionals acabaran al vespre al Teatre Nacional de Catalunya, on es commemoraran els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre després de la prohibició de la dictadura franquista i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Doncs bé, anem cap a Girona i Lleida ara. A Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada del 1976 i documentar-los perquè quedi guardat a l'arxiu municipal. L'11 de setembre es va celebrar al Parc de la Devesa, Girona, Laia Claret.
6: Aquí va ser una diada sense repressió, però sí que hi havia por.
7: Jo estava a punt ja de fer 16 anys, era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes, aquell dia doncs amb dos companys més, vam veure la convocatòria, que deia Diada doncs, de setembre, estadi del GEC de la Devesa. Posava acte autoritzat, però esclar, allò era com un primer acte polític, i vaig pensar, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por encara en el moment que estem, i sempre em diuen... Ricard, no parlis de política, no t'emboliquis, no t'hi fiquis.
6: Qui acabem de sentir és en Ricard Martorano Gomis, que ho va amagar a casa durant anys. Un dels testimonis també és Josep Pujades. En aquella època era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya i és en una de les imatges icòniques on se'l veu amb una senyera.
8: Tocava anar-hi. No van ser molts, perquè era fet a poca gent, si arribem a 2.000 era injustos, hi havia molt de jovent sobretot, perquè havia por, no n'hi havia de gent gran. Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes de l'assemblea, i no gaire res més. Senyeres poques, estelades, evidentment, cap, i il·lusió i tensió, també. I sabíem que allà, ho sabíem perquè els coneixíem tots, havien els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant, i a més se'ls veia molt, i gent de la Guàrdia Civil. Vull dir, això et senties vigilat i controlat, evidentment, ens tenien controlat a tots.
6: Una jornada amb un final que per alguns va ser una sorpresa.

0: sorpresa. Martorano relata què va passar.
1: Doncs ara cantarem tots l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. Dic, què? Dic, però a casa només m'han parlat de la Santa Espina. Dic, jo em pensava que era la Santa Espina, l'himne. I, és clar, a començar amb aquell to, la guitarra i la lletra, doncs, bueno, em va provocar una emoció tremenda.
0: Els testimonis s'han trobat ara convocats per l'Ajuntament amb la intenció que detalla l'alcalde Lluc Salelles.
2: El que estem fent, doncs, és gravar aquests testimonis amb la idea de produir un petit audiovisual per les xarxes socials, perquè també sigui un petit audiovisual que al final quedi a l'arxiu, perquè pel present i pel futur, per tota aquella gent que vulgui recuperar què va ser aquell 11 de setembre del 1976.
0: Una memòria que també es pot recuperar gràcies a les fotografies de Quim Corbet.
3: Jo tenia una càmera i vaig anar a fer fotos. Curiosament, presència, no tenia cap fotògraf en allà i van ser les fotos que es van utilitzar per la revista. I pel que veig, no hi ha gaires més fotos d'aquell dia. Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment. No?
4: A la demarcació de Tarragona, la Diada es viurà al matí amb ofrenes florals i actes més tradicionals i a la tarda amb la manifestació que l'ANC ha convocat a Amposta, al Montsià. Ens ho explica el Jordi Barranca.
5: Aquí a la demarcació els actes institucionals es van fer dimecres tant al Camp de Tarragona com també en les Terres de l'Ebre. A partir d'aquest matí l'activitat es focalitzarà en les ofrenes florals i en les glosses de la Diada, com per exemple la de Reus al Baix Camp. Al migdia, en el cas de Tarragona, hi ha la tradicional Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat. A partir d'aleshores l'activitat es trasllada cap al sud, cap a Amposta, al Montsià, la ciutat aprenca escollida enguany per l'ANC per fer-hi una de les seves manifestacions descentralitzades. Hi haurà dues alumnes present i futur que recorreran al centre de la ciutat. Totes dues confluiran i acabaran al pont penjant, però la primera sortirà del carrer Sebastià Joan Arbó, entre la zona esportiva i el parc del Xiribex, i la segona sortirà de l'Avinguda Santa Bàrbara.
4: Avui, 11 de setembre, fa 25 anys, un quart de segle de l'atemptat contra les Torres Bessones, un esdeveniment que ha quedat a la memòria col·lectiva i que va marcar el començament del segle XXI. Gairebé 3.000 persones van morir pel xoc de dos avions segrestats contra el World Trade Center de Nova York i en dos aparells més que es van estavellar al Pentàgon i Pensilvània. El nostre corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, ha estat a Nova York per veure que, malgrat el temps que ha passat, encara queden ferides obertes.
6: La ciutat de Nova York no s'atura ni en un dia com el d'avui. Només a la zona zero s'hi respira un silenci que serveix per a homenatjar les víctimes d'uns atemptats que recorden el museu construït als fonaments del memorial dedicat a les víctimes de l'11S, situat al lloc on hi van haver les Torres Bessones que van marcar l'skyline d'aquesta metròpolis. La major part de novaiorquesos, quan arriba l'11 de setembre, continua amb la seva vida com la resta de dies. Això no vol dir que oblidin la tragèdia. Al contrari, no aturar els motors és la manera com Nova York es reivindica i recorda que el terror no la va vèncer. La Roslyn explica a aquesta emissora que cada vegada que algú de fora de la ciutat la visita al seu pis de Staten Island, aprofita per mostrar-los el memorial de la zona zero.
7: I porto totes les visites. Penso que és un indret que s'ha de veure. És un monument molt important i impressionant que es va fer. És molt trist i et fa pensar molt.
6: La major part de visitants que trobem a la zona zero de Nova York, però, són turistes de fora i també procedents d'altres parts dels Estats Units. Tots es miren les fonts que envolten el perímetre de les Torres Bessones amb tristesa. L'Enzo, vingut amb la seva dona i el seu fill des de Sicília, fa aquesta reflexió.
8: És un advertiment sobre com de terrible pot arribar a ser l'ésser humà i què és capaç de fer-se a si mateix i als seus semblants. L'únic que poden fer és aprendre'n per no repetir-ho mai més, perquè coses així no tornin a passar mai més. Mai més.
6: Uns metres més enllà ens trobem amb un grup d'estudiants alemanys. La comparació amb el memorial de l'Holocaust de Berlín resulta inevitable. En Gorkan ho explica així.
9: Tècnicament, el que va passar a Alemanya encara va ser més gros que això d'aquí, però pel que fa al significat, els dos fets són dramàtics i inacceptables. Penso que les dues coses es poden comparar.
6: Els milers de turistes de tot el món que cada dia visiten la zona zero de Nova York són la prova vivent que els atemptats de l'11 de setembre del 2001 van tenir un impacte global amb conseqüències que avui continuen sent palpables.
4: Doncs, malgrat aquests 25 anys que han passat, moltes teories de la conspiració han sobreviscut i encara escampen dubtes sobre l'autoria o els motius dels atacs. Encara que les proves que ho va fer Al-Qaeda són definitives, encara hi ha qui creu que tot plegat va ser una cortina de fum per un robatori sonat o un autoatemptat perpetrat per l'administració nord-americana. Desmuntem algunes d'aquestes teories de la conspiració amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
10: La teoria més pintoresca que ha sobreviscut 25 anys és la que diu que els atacs a les Torres Bessones eren una cortina de fum per robar 10.000 milions d'euros en or que hi havia en cambres cuirassades sota el World Trade Center. La idea parteix d'un fet cert. Sota les torres hi havia, efectivament, cambres cuirassades de bancs amb fins a 11 tones d'or. La realitat, però, és que hi havia molt menys que aquests 10.000 milions de dòlars i que l'or es va trobar tot i es va entregar als seus propietaris el novembre del mateix 2001. Una altra teoria, com sol ser habitual, apunta als jueus. La tesi antisemita diu que Israel ho sabia tot i que 4.000 jueus no van anar a treballar aquell dia i, per tant, van esquivar l'atac perquè el Mossad els va avisar. Això és totalment fals, entre d'altres coses, perquè entre les víctimes a les torres hi ha uns 400 jueus amb noms i cognoms. Finalment, l'avió que va impactar contra el Pentàgon també va generar dubtes perquè les fotos no s'hi veia cap resta de l'aparell. El cert és que l'avió es va fer miques de l'impacte, però l'FBI va fer públiques, fa ja molts anys, fotos de les restes del fuselatge entre les runes. I per sobre de tot plegat, la teoria que els Estats Units es van infligir un autoatemptat és potser la més estesa. I per resoldre aquesta teoria, el millor és dir que una afirmació extraordinària requereix proves extraordinàries, i en aquest cas no hi són.
4: 7:45 del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip Viari, Carmina, Mala Garriga, bon dia.
11: Bon dia, Carme. Aquesta hora... Com dèiem, aquesta hora preval la tranquil·litat. No obstant això, hi ha unes quantes incidències a la C-17 a Tona, en sentit nord cap a Vic. A la C-25 a Call d'Atenes, a Osona, en sentit oest cap a Vic. Hi ha un carril tallat per un accident. També per un accident a la 2 hi ha un carril tallat a Vilassant, al Pla d'Urgell, en sentit oest, cap a Lleida. I per esfondraments es dona pas alternatiu a l'N260 entre Vilafant i Navata. A tot això hem d'afegir que ja han sortit més de la meitat dels vehicles previstos en aquest cap de setmana llarg. Es preveu que fins a les 3 de la tarda d'avui surtin de l'àrea metropolitana 550.000 vehicles. Les vies més transitades són les autopistes AP7 i C32. El Servei Català de Trànsit demana prudència en la conducció i recorda que aquest any ja han mort 90 persones en accidents de trànsit. De moment és tot. Més informació d'aquí una estona.
4: El temps. Previsió meteorològica de la Gemma Puig.
12: Comencem la diada i ho fem parlant d'aquestes temperatures, altre cop baixes a primera hora, fresca matinal a comarques interiors, fins i tot fred cap al Pirineu i també aquestes nits de bon dormir a tota la façana litoral. Sol a la majoria de comarques, tret d'aquests núvols baixos que ressegueixen bona part de la costa, sobretot entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i de cara a la tarda mantindrem aquesta estabilitat, una diada d'assolellada amb alguna nuvolada que pot créixer a la tarda cap al Pirineu, Prepirineu, podria deixar-se escapar alguna gota, molt poqueta cosa, algun ruixat molt localitzat entorn al Montseny. Les màximes poden pujar una mica. Estem parlant de màximes entre els 27 i els 30 graus. Una calor molt suportable. Els valors més alts poden passar altre cop d'aquesta xifra. I aquesta mateixa dinàmica de temps i també de temperatura és la que ens acompanyarà tot el cap de setmana.
13: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
14: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcado el gol!
13: Un rúpid espíritu!
14: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
15: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
16: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
15: On va començar tot.
16: A Catalunya Ràdio.
15: On tot continua.
16: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
15: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
16: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
15: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
16: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
15: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
4: Més coses, amor. Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda de la Garrotxa, va néixer a Tuera, Saragossa, fa 77 anys i es va llicenciar en Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en teràpia ocupacional. Va tirar endavant la cooperativa l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria d'elles ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar el projecte.
17: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era lo que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim. I a l'any 82, doncs, varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa.
4: Colón va rebre la Creu de Sant Jordi del 2024. Aquell any també va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona.
18: Catalina!
19: M'agastaràs el nom?
20: Oi jo, abuela.
4: Lluís Omar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de la mallorquina Lucía Aleñar. L'actor interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Omar ha destacat la manera tan particular en què avi i neta fan el dol en el film.
18: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
4: Forastera es va estrenar ahir a les sales. I Joan Tocavens és un dels autors més prolífics de la Catalunya del Nord. L'escriptor del Pertús va crear els primers manuals pedagògics en català als anys 70. Ahir, en l'acte institucional per la Diada de Catalunya, la Casa de la Generalitat a Perpinyà li va atorgar el Premi Carles de Llarg, Laura Bertran.
21: Joan Tocavens ha rebut un premi que li reconeix una trajectòria a favor de la defensa i la promoció de la llengua i la identitat catalanes, batejat Carles de Llarg, del nom d'un personatge històric.
22: És una de les víctimes del famós complot, dit complot de Vilafranc, que de fet era una reacció contra el Tractat del Pirineu que ens arrencava el Rosselló, i les exigències de Lluís XIV no fa molt de ple de rebre aquest premi amb aquest nom.
21: Va néixer l'any 1940 al Pertús, situat a la frontera amb barris administrativament francesos i espanyols, però on la llengua catalana era ben present. Tocavens ha estat professor de castellà i, quan la llei francesa li va permetre, de català. Llavors va detectar l'absència de material pedagògic i va decidir de crear-lo en col·laboració amb Jordi Pere Cerdà. Justament, el principal escriptor nord-català va ser qui el va motivar a escriure, però respectant les formes rosselloneses.
22: Sempre he volgut mantenir el català d'aquí, quan feia parlar els personatges i quan escric, per exemple, les primeres persones, ni i no, en fi, coses així.
21: Més enllà dels llibres publicats, més de 80 textos de Joan Tocavens han sigut musicats per Jordi Barra, el cantant més popular de la Catalunya del Nord al segle XX.
4: La road movie, protagonitzada per una àvia gairebé centenària que viatja de Chicago a Nova York amb un home desconegut per tornar, volíem dir, un colom perdut, ha emocionat el públic de la Mostra de Venècia dies després que la seva protagonista, Ellen Burstyn, rebés el Lleó d'Or honorífic del festival. Place to Be és una pel·lícula fora de concurs del director Cornel Mundruzzo. Ahir també es va projectar el documental sobre casa titulat NASA, dels directors israelians de No Other Land, que va rebre una ovació record de 24 minuts i mig al festival. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: El realitzador hongarès és conegut pels seus inicis en el gènere fantàstic, que li va fer guanyar el premi a la millor pel·lícula del Festival de Sitges el 2017 per Jupiter's Moon. Quan Mudruczó va conèixer Ellen Burstyn en un rodatge, va decidir que havia d'idear i crear un film per al seu lluïment actoral i per parlar de l'experiència i els sentiments de les persones nonagenàries.
0: Jo estava totalment fascinat per ella. Estava decidit a crear una història d'amor expressament per l'Ellen, sobretot una dona de la seva edat, amb un to lleuger i tendre, amable, però alhora explicant una història profunda. Què fas a la vida? Quin sentit hi dones?
23: L'àvia Brooke aprofita per fugir de Chicago arran de l'aparició al seu balcó d'un colom blanc perdut amb una anella que situa el seu propietari a Nova York. Durant el viatge coneixerà un home interpretat per Taika Waititi amb qui establirà una inesperada relació d'amistat marcada per l'afecte i algunes divertides baralles i anècdotes de viatge. El tercer gran protagonista de la història és l'Intruder, un colom blanc de competició jubilat que ens farà conèixer els secrets de la colombofília i estimar una miqueta els estols que omplen els carrers de les ciutats. Sentim la parella protagonista.
1: Si l'Intruder pogués tenir un diàleg a la pel·lícula, quin creus que seria? El colom, si pogués parlar i tingués una línia.
2: Oh, I like my part.
20: M'agrada el meu paper. M'he quedat molt impressionada amb els coloms.
1: Els han de canviar el nom, de rates del cel a dofins del cel.
23: La pel·lícula ens ensenya que el viatge amb l'au representarà tot un canvi per la Brooke, perquè es refermarà com una anciana totalment autònoma, capaç de prendre decisions vitals per ella mateixa.
4: Garbuix Books publica en català en la novel·la gràfica Les grans oblidades, que adapta l'aclamat assaig amb el mateix nom de la francesa Titou Lecot. L'obra vol desmuntar els mites de la història oficial i reivindicar el paper actiu que han tingut les dones des de la prehistòria fins al segle XX. L'obra examina els mecanismes que han fet que les dones se les hagi invisibilitzat i esborrat de les narratives històriques tradicionals. Marie Dubois, que s'ha encarregat d'il·lustrar l'obra, explica a aquesta emissora quina és la raó principal.
24: Constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història, per poder mantenir la seva dominació.
4: El llibre argumenta, per exemple, que en una etapa llarga de la prehistòria la dona també caçava i era artista i que abans del Renaixement les dones van tenir una influència i llibertat sorprenent fins que les lleis van retallar dràsticament els seus drets.
25: Esports.
4: David Ubach, bon dia.
26: Bon dia. Els encapçalem destacant l'última hora en matèria esportiva que passa per l'Open dels Estats Units de tenis i amb el desenllaç de les semifinals femenines d'aquesta passada matinada hora catalana. Han definit la final de dissabte que jugaran d'una banda la bielorussa Arina Sabalenka i de l'altra la kazakh Elena Rybakina. Sabalenka s'ha imposat en dos sets la nord-americana, la tenista local Jessica Pegula, per un resultat de 7-5 i 6-2. Mentrestant, Rybakina ha eliminat una altra tenista local, la també estatunidenca Coco Gauff, en aquest cas en tres parcials. Rybakina, la kazakh, ha hagut de remuntar un set inicial en contra, que ha cedit per 3-6, i després ha guanyat els dos següents per un doble 6-4. Dissabte, doncs, final femenina de l'Open dels Estats Units, el quart gran slam de la temporada entre Sabalenka i Rybakina. En categoria masculina, a partir d'aquest vespre jugaran les semifinals masculines, que enfrontaran d'una banda dos nord-americans, Francesc Tiafoe i Ben Shelton, i de l'altra Alexander Zverev, l'alemany, i el rus Karen Khachanov.
25: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
26: En futbol, ahir es van jugar els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Aquests en van ser els resultats: Como 4, Leipzig 1. Han acabat, el tècnic dels italians, l'aranyenc Cesc Fàbregas, va lloar el joc del Barça en declaracions a Movistar.
27: Que yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y dan miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
26: També jugats al Bayern de Múnich 5, Bodoglim 0, al Manchester United 4, Saba 0, l'Eslavia de Praga 2, Lens 3, el Fenerbahçe 1, Roma 1 i el PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1. Tornant a l'àmbit blaugrana ara, el Barça té un nou límit salarial.
25: 3CAT Info.
26: Que se situen als 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és, en part, gràcies a l'augment d'ingressos. En parla d'això últim el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas.
2: Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
26: La massa salarial del Barça és de 571 milions, 11 menys, per tant, que el nou límit salarial. Per tant, es confirma que el club l'hauran d'estar en la norma de l'un per un. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el seu topall de despesa en salaris en 61 milions. I encara relatiu al Barça, afegim que el tècnic del València, Carlos Corberán, va expressar el seu malestar amb Rodri per la conversa que va transcendir a la banqueta de Mestalla diumenge passat. El migcampista del Barça es va disculpar públicament dimecres, però tot i així, ahir Corberán va qualificar els comentaris de Rodri de desafortunats.
3: Palabras completamente desafortunadas, no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. Le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes. Sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
26: A la Lliga aquest vespre comença precisament a la cinquena jornada amb el partit del València al camp del Sevilla, que jugarà a partir de les 9. I encara en futbol, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, ara del Manchester United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Mig minut encara per afegir que la Lliga Catalana de Bàsquet ahir va haver victòria del Barça contra l'Andorra, 88-84. En l'altre partit del dia, el Lleida va assolir la classificació per jugar a la final de diumenge, ja que va guanyar el seu segon partit ahir contra el Girona, 88-98. I també en bàsquet, la selecció espanyola femenina va assolir la classificació per disputar les semifinals del Mundial. Ahir en quarts, l'equip espanyol amb una catalana, Mariona Ortiz, es va desfer d'Austràlia per 66-89 i ara les semifinals la jugarà contra els Estats Units.
25: 3CAT Info.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. El comerç de Calafell celebra aquest cap de setmana el 45è mercat d'estocs amb descomptes i grans oportunitats. Ara mateix ho expliquem abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot la resumim en titulars. Calafell inicia a París una nova temporada de promoció turística. L'objectiu és fidelitzar el mercat francès, un dels més importants per al municipi. El Vendrell obrirà els contenidors intel·ligents cada dia i bonificarà qui recicli. L'Ajuntament anuncia una reestructuració del servei de recollida de residus per reduir les bosses a terra i incentivar el reciclatge. El diumenge 20 de setembre torna el concurs de paelles dels esventats. Enguany arriba la tercera edició a la Bisbal del Penedès. La meitat dels comerços es planteja fer canvis als seus negocis si es repeteix la calor d'aquest estiu en un futur. Les vendes de les empreses adherides a Comertia augmenten un 5,2% interanual al mes d'agost. Confirmades les 42 colles que participaran al 30è concurs de castells de Tarragona. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Durant aquest mes de setembre comencen noves temporades a l'àmbit de l'esport calafellenc. Per aquest motiu volem saber com estan les entitats, els clubs, com encaren aquesta nova temporada. Avui parlem amb el Nico Maiola, del Club Platense Calafell, club en el qual es practica el futbol sala.
0: Calafell acull una nova edició del tradicional esdeveniment comercial al Mercat d'Estocs. És aquest cap de setmana, precisament dissabte i diumenge, dia 12 i 13 de setembre, quan els establiments del municipi sortiran al carrer per oferir productes de qualitat a preus rebaixats. De fet, doncs, dissabte i diumenge, als carrers dels principals eixos comercials de Calafell tindrà lloc el mercat d'estocs dins de l'horari comercial habitual, majoritàriament de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. L'objectiu del mercat d'estocs, com és habitual, és liquidar els estocs de final de temporada i dinamitzar així l'economia local.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Turisme de Calafell participarà del 15 al 17 de setembre a la Fira de París en una nova acció de promoció destinada a fidelitzar el mercat francès, que continua sent un dels principals mercats turístics internacionals del municipi calafellenc. La participació en aquest certamen marcarà l'inici de la temporada de promoció turística de tardor, un cop finalitzada la campanya d'estiu, amb l'objectiu de donar a conèixer els atractius i l'oferta de Calafell als principals mercats emissors i reforçar així el posicionament de la destinació. La fidelització dels mercats tradicionals continua sent una de les prioritats de turisme de Calafell, que considera essencial mantenir la presència de visitants internacionals i avançar en la competitivitat turística del municipi. En aquest context, el mercat francès manté un paper estratègic. La regidora de Turisme a l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, destaca que s'ha de continuar atraient el turisme francès cap a la nostra destinació. Segons explica, quan baixa l'afluència de visitants francesos, l'impacte es nota. També assenyala que és un mercat molt interessant, perquè majoritàriament es tracta d'un turisme familiar que valora la proximitat, la qualitat de les platges, la gastronomia i l'oferta d'activitats per a totes les edats. El mercat francès és el segon en volum de visitants a Calafell, només per darrere del mercat estatal. És el principal mercat internacional. La major part de visitants francesos són famílies, més enllà del tradicional producte de sol i platja. Busquen experiències vinculades a l'oci familiar, la cultura, el patrimoni, l'esport i també la gastronomia. En aquesta edició, Calafell serà present dins l'estand de Calafell Evasión, agència respectiva del municipi que enguany celebra el seu 30è aniversari que compta amb un fort arrelament al territori. Aquesta participació conjunta permetrà reforçar la promoció del municipi i donar visibilitat a l'oferta turística de Calafell davant de professionals del sector. La representació institucional de l'Ajuntament de Calafell està formada per l'alcalde, la regidora de Turisme i diversos regidors i regidores del consistori, que seran presents durant el certamen per donar suport a les accions de promoció i mantenir reunions amb operadors i professionals turístics. La Fira de París és el principal saló professional del sector turístic a França i una cita de referència per als professionals de la indústria turística. El certamen reuneix operadors, agències de viatges, destinacions i empreses d'arreu del món que hi presenten les seves novetats i estableixen nous acords comercials. La presència de Calafell permetrà consolidar les relacions amb els principals operadors francesos i continuar treballant per incrementar la visibilitat del municipi com a destinació turística. En aquesta edició, que es celebrarà del 15 al 17 de setembre, al recinte firal París Expo Porte de Versalles, el saló reunirà prop de 177 destinacions, 1.650 marques i més de 32.000 professionals del sector turístic d'arreu del món, consolidant-se com una de les principals punts de trobada de fires del turisme professional de França.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament del Vendrell modificarà el funcionament del servei de recollida de residus per facilitar el reciclatge i millorar la neteja dels carrers. L'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta setmana que els contenidors intel·ligents es podran obrir cada dia amb la targeta i que s'aprovaran descomptes en taxa d'escombraries per a les persones que reciclin. Ha reconegut que hi ha aspectes del servei que no han funcionat com es pretenia i que cal introduir canvis per evitar acumulacions de bosses fora dels contenidors. Segons l'alcalde vendrellenc, es pot donar la paradoxa que el servei assoleixi els percentatges de reciclatge previstos, però que el seu funcionament no sigui satisfactori a causa de les imatges d'acumulacions de residus al carrer. Per tant, apunten des de l'Ajuntament del Vendrell que l'objectiu és clar: reciclar per no haver de pagar més la taxa d'escombraries. Considera que cal recompensar les persones que reciclen i contribuir a reduir el cost del servei per al conjunt dels ciutadans. Les mesures formen part d'una reestructuració general del servei, que inclourà un augment de les freqüències de recollida i un increment del 20% del nombre de contenidors. També reforçarà la neteja a l'entorn de les illes de contenidors per evitar l'acumulació de residus i millorar l'estat de l'espai públic. A les urbanitzacions s'implantarà, a més, un nou sistema mix de recollida porta a porta i contenidors, amb l'objectiu de flexibilitzar les opcions de reciclatge durant els caps de setmana i els períodes d'estiu. L'Ajuntament del Vendrell, per tant, preveu incorporar bonificacions i penalitzacions a les ordenances fiscals de 2027, que està previst aprovar aquest mes de setembre. L'alcalde del Vendrell ha defensat que les persones que compleixen les seves obligacions i reciclen correctament han de veure recompensat el seu comportament. Així mateix, ha advertit que es perseguiran els abocaments de residus fora dels contenidors. Ha recordat que la nova ordenança preveu multes de fins a 3.000 euros per a aquestes conductes i ha informat que durant els darrers mesos ja s'han imposat 59 sancions.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: El diumenge 20 de setembre torna el concurs de paelles dels Esventats, que enguany arriba a la tercera edició a la Bisbal del Penedès. A partir de les 11 del matí, la plaça de l'Església es convertirà en un punt de trobada per demostrar les habilitats culinàries i compartir una bona estona. Les inscripcions estan obertes fins al 17 de setembre. Es pot enviar un missatge al 696 958 035. No hi ha límit de cuiners ni de comensals. Cada grup haurà de portar el seu fogonet, la paella i els ingredients. Els Esventats posaran el pica-pica i les postres. També hi haurà servei de barra. Un jurat escollirà les paelles guanyadores, que tindran un premi.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: El 51% dels comerços adherits a Comertia preveu fer canvis als seus negocis si la calor que s'ha registrat aquest estiu es repeteix en el futur. Segons dades publicades aquesta setmana per Comertia, un 29% diu que faria inversions per millorar les botigues amb climatització o aïllaments. Un 17% optaria per modificar horaris comercials i un altre 6% adaptaria els productes o serveis que ven. Sobre el balanç de vendes, els comerços socis de Comertia han incrementat en un 5,2% la facturació a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Davant dels registres de calor d'aquest estiu, 4 de cada 10 socis asseguren que han fet canvis durant l'agost. Un 33% ha adaptat els seus horaris amb mesures, com ara tancant el negoci les hores més dures del dia, mentre que un 6% ha ampliat els seus horaris d'obertura. 6 de cada 10 comerços associats a Comertia no han fet canvis aquest agost davant les altes temperatures. El president de Comertia assegura que les temperatures de l'agost han afectat l'activitat comercial al centre d'algunes ciutats, ja que els clients sortien a comprar tard per evitar les hores de més calor. Pel que fa a les vendes dels comerços, que augmenten un 5,2% interanual a l'agost, la facturació ha estat impulsada principalment per la restauració, seguida de l'alimentació bàsica i l'equipament de la llar. La moda i l'oci i la cultura també han estat altres sectors destacats en la facturació de l'agost. Per nombre d'empreses, un 82% dels comerços adherits a Comertia han incrementat les vendes a l'agost respecte a fa un any. Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general. Avui, divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, hi ha portes obertes en molts llocs de franc per visitar gratis alguns punts interessants de Catalunya. Desenes d'edificis emblemàtics, espais històrics, museus i altres punts d'interès d'arreu del territori obren portes avui 11 de setembre i es poden visitar de franc amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. El Palau de la Generalitat, que habitualment no és accessible al públic, és un dels principals espais que obren portes. La seu del govern, ubicada a la plaça Sant Jaume, es pot visitar entre les 11 del matí i les 5 de la tarda. Per entrar-hi cal inscriure's al web del Palau. També es pot visitar el Parlament de Catalunya entre les 11 del matí i les 7 de la tarda i el Palau Robert entre les 9 del matí i 2:15 de la tarda. En aquests casos no cal inscripció prèvia. Com és habitual, cada Diada Nacional de Catalunya s'obren al públic espais emblemàtics arreu del país. Avui, 11 de setembre, es pot visitar gratuïtament temples i fortaleses medievals, la Cartoixa d'Escala Dei, el Monestir de Santes Creus o el Castell de Miravet, entre molts altres. També celebren jornada de portes obertes museus, com les ruïnes d'Empúries, a l'Escala, el Museu Nacional de Ciència i Tècnica, a Terrassa, el Museu d'Arqueologia i el Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona, o el Museu d'Art de Girona. Ja han quedat confirmades les 42 colles que participaran en el 30è concurs de Castells de Tarragona. A la baixa ja habitual dels Milions de Terrassa, enguany també han declinat la invitació als castellers de Cornellà, fet que ha comportat alguns canvis en la distribució inicial de les colles entre les tres jornades. D'aquesta manera, els castellers de Barcelona actuaran finalment la jornada de diumenge 4 d'octubre. Els castellers de la Sagrada Família passen a la jornada de dissabte 3 d'octubre a la Tarraco Arena. Els xiquets de Cambrils i els castellers de Cerdanyola s'incorporen a la jornada del diumenge 27 de setembre a Torredembarra.
2: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Una associació de la Guàrdia Civil vol aturar la cessió d'espais del Port de Tarragona a la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra. JUCIL és una de les associacions professionals més representatives de la Guàrdia Civil i ha denunciat els intents de cessió d'espais i dependències dins la comissaria de la Policia Portuària de Tarragona a favor dels Mossos d'Esquadra. L'entitat adverteix que aquesta maniobra no té la motivació jurídica necessària i pretén forçar un traspàs competencial de facto dins d'un port d'interès general de l'Estat. El col·lectiu diu que el 2024 l'advocàcia de l'Estat va emetre un informe desfavorable contra la cessió d'espai a la Unitat Regional de Medi Ambient, URMA. Enguany, sostenen que després de canvis en els càrrecs polítics del govern i de l'autoritat portuària, s'intenta donar llum verda a l'establiment de la policia catalana. Ha denunciat l'associació que aquesta sessió no és un fet aïllat, sinó que respon directament a concessions del govern central per mantenir-se amb el suport de les forces independentistes. Des de l'associació adverteixen que la sessió de les dependències al Port de Tarragona és únicament el primer pas d'una estratègia planificada, diuen, per satisfer aspiracions dels Mossos d'Esquadra i també de la Generalitat.
2: Calafell Ràdio, informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: L'escola Josep Andreu Charlie Ribal de Cubelles, al Garraf, ha arrencat el curs amb tres grups classe més, a I3, primer i cinquè, i a l'espera que el Departament d'Educació confirmi l'obertura d'un altre grup a tercer. Són els efectes de l'arribada constant de noves famílies al municipi de Cubelles, que creix vora un miler d'empadronats cada any. Aquest mes de setembre l'escola ha rebut 24 alumnes nous durant l'estiu, els quals estan pendents de matricular. La xifra és gairebé la mateixa que tots els infants que van arribar al llarg de tot el curs passat a un centre en què hi ha un alumnat de més de 35 nacionalitats diferents. Pel que fa a la vaga de docents que es va convocar a l'escola, diu que s'ha secundat per una quarta part del claustre. El centre que més n'assumeix les conseqüències és l'escola d'infantil i primària Charlie Ribal de Cubelles, perquè és la que té instal·lacions més grans. Escoltem les declaracions del director de l'escola, Xema Ardilla.
3: Tenim 24 alumnes nous d'aquest estiu. Fa un moment estava parlant amb el José, són 24 alumnes que tenim per matricular d'ara de setembre, o sigui, és un número important. L'alumnat s'ha d'agafar i després doncs, és mirar a veure realment si el departament, com a mínim, ens ajuda doncs, amb algun reforç o alguna persona que ens pugui ajudar doncs, a gestionar el que és el dia a dia.
0: La regidora d'Educació de Cubella, Renata B2, apunta que les escoles pateixen el problema de la matrícula viva. Escoltem-la.
4: Que cada any com s'incrementa el problema i aquest any és l'any que hem tingut més matrícula viva de tots plegats. En els últims, durant aquesta legislatura, doncs, hem tingut increments de població de més de 1.000 persones anuals i en concret moltes famílies s'aprofiten el mes de setembre per fer aquest trasllat i per ja començar el curs amb les seves criatures escolaritzades. El que passa és que no tots segueixen el procediment i a més estem tenint molta matrícula viva de persones estrangeres de tots els països del món, no només d'un país concret, tenim molts europeus, tenim americans, tenim gent de tot arreu. I clar, això també dificulta a vegades amb les famílies fer la matrícula per l'idioma.
0: La regidora d'Educació de Cubelles diu que les tres escoles es veuen afectades per una matrícula viva disparada.
4: No passa a totes les escoles, el que passa és que, clar, quan a vegades les famílies no només, la majoria de famílies no només venen amb un infant, sinó que venen amb diversos infants. Llavors, per intentar facilitar, clar, a vegades hem de posar diferents nens a diferents grups i, per tant, doncs, sí que és veritat que és el Charlie Ribal qui té més capacitat d'absorbir això, però intentem repartir-los per tot el municipi. De fet, la Cubelles és una zona única i malgrat que les famílies a vegades demanen que anar a l'escola que tenen més a prop del seu domicili, no és possible depenent de quin grup o en quin nivell ha d'anar la criatura. Per tant, el que es fa és un estudi, sobretot, de quants nens hi ha en aquell nivell per veure on es pot col·locar aquella família, on es pot posar aquell infant i que no tensioni encara més la classe.
0: De nou, escoltem ara el director de l'escola, Xema Ardilla, explica que necessiten espais i recursos per assumir la matrícula viva, que l'any passat va incorporar una trentena d'infants durant el curs, molts dels quals estrangers.
3: Jo no el veig com un problema si tens espai, si tens els recursos, però sí que és veritat que els nens, les nenes, alguns d'ells venen de fora, són nens nouvinguts que arriben a una escola una mica també desorientats, la llengua, companys nous, famílies noves, venen d'un desplaçament d'un altre país i a vegades és qüestió de gestionar aquesta arribada. Per sort tenim l'aula d'acollida també que els ajudem, però a nivell organitzatiu també costa una mica, no? De dir, doncs, els mestres, un alumne nou, l'hem de conèixer, hem de començar doncs, a treballar quines necessitats té, perquè quan arriba nou alumnat també observem, també vigilem que no hi hagi doncs, alguna necessitat que des de l'altra escola o des de les famílies no hagin detectat. Realment és feina. És una feina organitzativa, perquè només, no només és posar-lo en una classe, no, és organitzar, és mirar a veure quins recursos tens per ells, etc.
0: D'altra banda, en l'àmbit de la secundària, Cubelles ha arrencat el curs amb un dels dos instituts pendents de construcció de l'edifici definitiu. L'Institut Les Vinyes compleix 19 anys amb mòduls prefabricats en uns terrenys provisionals a la Mota de Sant Pere, a l'espera que es construeixi l'edifici al centre del poble. Urbanísticament tot està a punt per iniciar les obres, però aquestes depenen del pressupost de la Generalitat. Tenint en compte la falta d'assignació pressupostària i el calendari de redacció de projectes, es dona per fer que aquest curs i el vinent, malauradament, encara s'haurà de seguir en els barracons, han apuntat.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
1: Comencen temporades a l'àmbit de l'esport i per aquest motiu tenim a l'altra banda del telèfon el Nico Maiola, del club Platense Calafell, el futbol sala. Nico, benvingut de nou a Calafell Ràdio, com estàs?
5: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Todo bien.
1: Doncs vam fer una entrevista la temporada passada, quan va començar la nova temporada, i ara mateix doncs, ens agradaria saber en quin estat es troba el Platense Calafell i què és el que té en ment per aquesta nova temporada.
5: Sí, pues estamos en las primeras semanas de entreno con mucha ilusión por empezar a trabajar con cada equipo. Tenemos 12 equipos que van a participar en diferentes competiciones esta temporada y bueno, ya todos han iniciado entrenos y bueno, preparando partidos amistosos y ya proyectando lo que va a ser la liga. Que va a empezar en octubre, bueno, algunos equipos finales de septiembre.
1: ¿Cuántos esportistas ahora mateix, més o menys, teniu al Platense Calafell?
5: Bueno, aproximadamente 150 para arriba, ¿vale? Al final, en fútbol sala los equipos pues suelen tener entre 10 y 15 personas en la plantilla, y bueno, hay equipos que tienen plantillas más largas, otros más cortas, pero bueno, más o menos, estimadamente, sería esa la cifra.
1: Es diu ben aviat, 150 persones, deu ser difícil de gestionar. A quants anys porteu ja, Nico?
5: Sí, bueno, vamos a cumplir 17 años de trabajo ininterrumpido con el futbol sala aquí en Calafell.
1: 17 anys, eh? Com ha anat evolucionant el Platense Calafell des de que vau començar fins ara?
5: Bueno, al final, al principio uno intenta hacer lo mejor posible, pero también va aprendiendo de cómo es la gestión de un club deportivo, aprendiendo de cómo se maneja el deporte en el pueblo, uno va aprendiendo a trabajar mejor. Cuando digo uno, me refiero a mí mismo y a las personas que han llevado el club estos años. Y bueno, hemos intentado siempre mejorar, formarnos, para que los jugadores y jugadoras que vienen al club pues tengan un servicio lo más completo y mejor posible.
1: De quines novetats podem parlar ara mateix al club? He vist per xarxes socials que heu incorporat dues entrenadores.
5: Sí, bueno, al final los entrenadores y entrenadoras, a mi pesar, pues se van y vienen nuevos constantemente. Nos gustaría tener una estabilidad con respecto a esto, porque así podemos trabajar mejor año a año, pero bueno, entendemos que los entrenadores pues son personas y las personas pues a veces necesitan hacer diferentes cambios en sus vidas, pero bueno, aquí lo que nos hace falta son personas involucradas que tengan una pertenencia y puedan estar unos años, un tiempo para poder hacer un trabajo más completo de su actividad. Pero bueno, sí, no. Sin entrar en nadie en concreto, cada año pasa esta situación, ¿vale? Que vienen nuevos chicos, nuevas chicas y se van otros. Bueno, estamos acabando de reorganizar alguna categoría aún.
1: Molt bé, també em va semblar molt interessant, Nico, cap al final de la temporada, una mica abans de que acabés, doncs algunes visites de la nutricionista calafellenca Anna Grífols, que també és col·laboradora de Calafell Ràdio. En aquest àmbit, la nutrició per als esportistes, la seguireu treballant?
5: Sí, sí, no, este aspecto nutricional va a seguir existiendo en el día a día del deportista. Al final lo que estamos intentando hacer es crear este hábito, crear la toma de conciencia de lo que es bueno, pues, tomar, beber o no, que se entiendan los procesos de digestión, que se valore el horario, que se entienda que está muy bien comer lo que uno le gusta, pero a veces no se puede. Hay que priorizar el rendimiento individual y que eso también tiene influencia en el equipo, ¿no? Por lo tanto, bueno, seguimos trabajando en este aspecto y va a seguir este trabajo.
1: També voldria parlar, doncs, del pavelló. A quin moment es troba el pavelló on entreneu, a Segur de Calafell, el pavelló Jaume Vilamajor? Perquè, clar, sou molts, sou 150 persones, són diversos equips. Com és la gestió? Perquè m'imagino que deu ser complicada.
5: Sí, bastante. Bueno, aquí en el pabellón, históricamente lo ha utilizado el básquet, y bueno, al nosotros empezar con nuestra actividad, hace 17 años, pues hemos ido entrando a ocupar espacio porque no estaba todo lleno, y bueno, progresivamente hemos añadido un poquito de franjas horarias, pero nunca ha sido una franja horaria, según nuestro modo de ver, justa. Por cantidad de jugadores, de equipos, hay franjas horarias que nunca hemos tenido acceso, franjas horarias importantes para la tarde, para los niños. Entonces, claro, tenemos equipos que entrenan en malas condiciones. Solo tenemos un día de pabellón para los niños de edad de primaria y metemos a todos los niños en esa franja horaria, el único día que nos dan, y el básquet tiene pues 4 días enteros, a las 5, a las 6:30, el martes también a 6:30, por lo tanto hay una desigualdad muy grande en este sentido, por lo tanto tenemos que intentar pues buscarnos la vida en otras instalaciones peores que pueden haber en comparación al pabellón, para poder entrenar, si no, no podrían los niños entrenar. Y en el caso de los adultos, bueno, sí, sí que en su inicio nos apoyó con el senior, la gente adulta, que para que compita, que juegue, pero este año pues se nos ha retirado el apoyo, no entendemos aún el motivo, no se nos ha explicado, y nos han quitado cuatro franjas horarias de pista completa de la noche. Por lo tanto, tengo grupos de senior, grupos de veteranos que no tienen lugar para entrenar.
1: M'imagino també que deu ser difícil en general la gestió d'aquest pavelló, ja que Calafell és un municipi que ha crescut moltíssim i creix constantment i no ho deixarà de fer. En conseqüència també, doncs, creixen les entitats. Em consta també que el Club Bàsquet Calafell, doncs, té que gestionar moltes persones. Per tant, espero que això, doncs, poc a poc vagi millorant. I ja anem arribant al final de l'entrevista, Nic. M'agradaria saber sobretot els objectius que teniu al Club Platense Calafell. Quines il·lusions teniu de cara a aquesta nova temporada?
5: Bueno, ilusiones renovadas en cuanto a pasar un buen año, que la gente que está en el club pues tenga ganas de entrenar, tenga ganas de jugar, sea cual sea el resultado. Lo que queremos generar es un buen ambiente, queremos que los niños cojan una buena disciplina que les puede servir para su vida a partir del deporte, y que los entrenadores estén a gusto, y que, bueno, si todo va bien y se trabaja bien, somos optimistas que los resultados van a ser positivos, y bueno, hay equipos que pueden aspirar a ser campeones, a ascender, y bueno, ya sea de adultos y de niños, tenemos esta ilusión con varios de los equipos del club.
1: Doncs des de Calafell Ràdio, Nico Maiola, també amb molta força i energia a tu i a tot el teu equip i a tots els jugadors i jugadores per aquesta nova temporada, i us esperem també al plató de Calafell TV per fer una entrevista més a fons, en profunditat, de tot el que va succeint al vostre club amb el Futbol Sala.
5: Perfecto, muchísimas gracias por el interés y por la invitación, y cuando queráis estamos por allí para compartir otro rato.
1: Moltes gràcies, Nico. Fins aviat.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: No, i ja...
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva.

0: Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.

0: Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: minuts ja l'heu comentat.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Arturo Puente, que tingueu...
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: arribi als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio. La cançó de...

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.

0: claus i cartera.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. El comerç de Calafell celebra aquest cap de setmana el 45è mercat d'estocs amb descomptes i grans oportunitats. Ara mateix ho expliquem abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot la resumim en titulars. Calafell inicia a París una nova temporada de promoció turística. L'objectiu és fidelitzar el mercat francès, un dels més importants per al municipi. El Vendrell obrirà els contenidors intel·ligents cada dia i bonificarà qui recicli. L'Ajuntament anuncia una reestructuració del servei de recollida de residus per reduir les bosses a terra i incentivar el reciclatge. El diumenge 20 de setembre torna el concurs de paelles dels esventats. Enguany arriba la tercera edició a la Bisbal del Penedès. La meitat dels comerços es planteja fer canvis als seus negocis si es repeteix la calor d'aquest estiu en un futur. Les vendes de les empreses adherides a Comertia augmenten un 5,2% interanual al mes d'agost. Confirmades les 42 colles que participaran al 30è concurs de castells de Tarragona. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Durant aquest mes de setembre comencen noves temporades a l'àmbit de l'esport calafellenc. Per aquest motiu volem saber com estan les entitats, els clubs, com encaren aquesta nova temporada. Avui parlem amb el Nico Maiola, del Club Platense Calafell, club en el qual es practica el futbol sala.
0: Calafell acull una nova edició del tradicional esdeveniment comercial al Mercat d'Estocs. És aquest cap de setmana, precisament dissabte i diumenge, dia 12 i 13 de setembre, quan els establiments del municipi sortiran al carrer per oferir productes de qualitat a preus rebaixats. De fet, doncs, dissabte i diumenge, als carrers dels principals eixos comercials de Calafell tindrà lloc el mercat d'estocs dins de l'horari comercial habitual, majoritàriament de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. L'objectiu del mercat d'estocs, com és habitual, és liquidar els estocs de final de temporada i dinamitzar així l'economia local.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Turisme de Calafell participarà del 15 al 17 de setembre a la Fira de París en una nova acció de promoció destinada a fidelitzar el mercat francès, que continua sent un dels principals mercats turístics internacionals del municipi calafellenc. La participació en aquest certamen marcarà l'inici de la temporada de promoció turística de tardor, un cop finalitzada la campanya d'estiu, amb l'objectiu de donar a conèixer els atractius i l'oferta de Calafell als principals mercats emissors i reforçar així el posicionament de la destinació. La fidelització dels mercats tradicionals continua sent una de les prioritats de turisme de Calafell, que considera essencial mantenir la presència de visitants internacionals i avançar en la competitivitat turística del municipi. En aquest context, el mercat francès manté un paper estratègic. La regidora de Turisme a l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, destaca que s'ha de continuar atraient el turisme francès cap a la nostra destinació. Segons explica, quan baixa l'afluència de visitants francesos, l'impacte es nota. També assenyala que és un mercat molt interessant, perquè majoritàriament es tracta d'un turisme familiar que valora la proximitat, la qualitat de les platges, la gastronomia i l'oferta d'activitats per a totes les edats. El mercat francès és el segon en volum de visitants a Calafell, només per darrere del mercat estatal. És el principal mercat internacional. La major part de visitants francesos són famílies, més enllà del tradicional producte de sol i platja. Busquen experiències vinculades a l'oci familiar, la cultura, el patrimoni, l'esport i també la gastronomia. En aquesta edició, Calafell serà present dins l'estand de Calafell Evasión, agència respectiva del municipi que enguany celebra el seu 30è aniversari que compta amb un fort arrelament al territori. Aquesta participació conjunta permetrà reforçar la promoció del municipi i donar visibilitat a l'oferta turística de Calafell davant de professionals del sector. La representació institucional de l'Ajuntament de Calafell està formada per l'alcalde, la regidora de Turisme i diversos regidors i regidores del consistori, que seran presents durant el certamen per donar suport a les accions de promoció i mantenir reunions amb operadors i professionals turístics. La Fira de París és el principal saló professional del sector turístic a França i una cita de referència per als professionals de la indústria turística. El certamen reuneix operadors, agències de viatges, destinacions i empreses d'arreu del món que hi presenten les seves novetats i estableixen nous acords comercials. La presència de Calafell permetrà consolidar les relacions amb els principals operadors francesos i continuar treballant per incrementar la visibilitat del municipi com a destinació turística. En aquesta edició, que es celebrarà del 15 al 17 de setembre, al recinte firal París Expo Porte de Versalles, el saló reunirà prop de 177 destinacions, 1.650 marques i més de 32.000 professionals del sector turístic d'arreu del món, consolidant-se com una de les principals punts de trobada de fires del turisme professional de França.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament del Vendrell modificarà el funcionament del servei de recollida de residus per facilitar el reciclatge i millorar la neteja dels carrers. L'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta setmana que els contenidors intel·ligents es podran obrir cada dia amb la targeta i que s'aprovaran descomptes en taxa d'escombraries per a les persones que reciclin. Ha reconegut que hi ha aspectes del servei que no han funcionat

0: general del servei, que inclourà un augment de les freqüències de recollida i un increment del 20% del nombre de contenidors. També reforçarà la neteja a l'entorn de les illes de contenidors per evitar l'acumulació de residus i millorar l'estat de l'espai públic. A les urbanitzacions s'implantarà, a més, un nou sistema mixt de recollida porta a porta i contenidors, amb l'objectiu de flexibilitzar les opcions de reciclatge durant els caps de setmana i els períodes d'estiu. L'Ajuntament del Vendrell, per tant, preveu incorporar bonificacions i penalitzacions a les ordenances fiscals de 2027, que està previst aprovar aquest mes de setembre. L'alcalde del Vendrell ha defensat que les persones que compleixen les seves obligacions i reciclen correctament han de veure recompensat el seu comportament. Així mateix, ha advertit que es perseguiran els abocaments de residus fora dels contenidors. Ha recordat que la nova ordenança preveu multes de fins a 3.000 euros per aquestes conductes i ha informat que durant els darrers mesos ja s'han imposat 59 sancions.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: El diumenge 20 de setembre torna el concurs de paelles dels Esventats, que enguany arriba a la tercera edició a la Bisbal del Penedès. A partir de les 11 del matí, la plaça de l'Església es convertirà en un punt de trobada per demostrar les habilitats culinàries i compartir una bona estona. Les inscripcions estan obertes fins al 17 de setembre. Es pot enviar un missatge al 696-958-035. No hi ha límit de cuiners ni de comensals. Cada grup haurà de portar el seu fogonet, la paella i els ingredients. Els Esventats posaran el pica-pica i les postres. També hi haurà servei de barra. Un jurat escollirà les paelles guanyadores, que tindran un premi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: El 51% dels comerços adherits a Comertia preveu fer canvis als seus negocis si la col·loc que s'ha registrat aquest estiu es repeteix en el futur. Segons dades publicades aquesta setmana per Comertia, un 29% diu que faria inversions per millorar les botigues amb climatització o aïllaments. Un 17% optaria per modificar horaris comercials i un altre 6% adaptaria els productes o serveis que ven. Sobre el balanç de vendes, els comerços socis de Comertia han incrementat en un 5,2% la facturació a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Davant dels registres de calor d'aquest estiu, 4 de cada 10 socis asseguren que han fet canvis durant l'agost. Un 33% ha adaptat els seus horaris amb mesures, com ara tancant el negoci les hores més dures del dia, mentre que un 6% ha ampliat els seus horaris d'obertura. 6 de cada 10 comerços associats a Comertia no han fet canvis aquest agost davant les altes temperatures. El president de Comertia assegura que les temperatures de l'agost han afectat l'activitat comercial al centre d'algunes ciutats, ja que els clients sortien a comprar tard per evitar les hores de més calor. Pel que fa a les vendes dels comerços, que augmenten un 5,2% interanual a l'agost, la facturació ha estat impulsada principalment per la restauració, seguida de l'alimentació bàsica i l'equipament de la llar. La moda i l'oci i la cultura també han estat altres sectors destacats en la facturació de l'agost. Per nombre d'empreses, un 82% dels comerços adherits a Comertia han incrementat les vendes a l'agost respecte a fa un any. Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general. Avui, divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, hi ha portes obertes en molts llocs de franc per visitar gratis alguns punts interessants de Catalunya. Desenes d'edificis emblemàtics, espais històrics, museus i altres punts d'interès d'arreu del territori obren portes avui 11 de setembre i es poden visitar de franc amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. El Palau de la Generalitat, que habitualment no és accessible al públic, és un dels principals espais que obren portes. La seu del govern, ubicada a la plaça Sant Jaume, es pot visitar entre les 11 del matí i les 5 de la tarda. Per entrar-hi cal inscriure's al web del Palau. També es pot visitar el Parlament de Catalunya entre les 11 del matí i les 7 de la tarda i el Palau Robert entre les 9 del matí i 2:15 de la tarda. En aquests casos no cal inscripció prèvia. Com és habitual, cada Diada Nacional de Catalunya s'obren al públic espais emblemàtics arreu del país. Avui, 11 de setembre, es pot visitar gratuïtament temples i fortaleses medievals, la Cartoixa d'Escaladei, el Monestir de Santes Creus o el Castell de Miravet, entre

0: molts altres. També celebren jornada de portes obertes museus, com les ruïnes d'Empúries, a l'Escala, el Museu Nacional de Ciència i Tècnica, a Terrassa, el Museu d'Arqueologia i el Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona, o el Museu d'Art de Girona. Ja han quedat confirmades les 42 colles que participaran en el 30è concurs de Castells de Tarragona. A la baixa ja habitual dels Milions de Terrassa, enguany també han declinat la invitació als castellers de Cornellà, fet que ha comportat alguns canvis en la distribució inicial de les colles entre les tres jornades. D'aquesta manera, els castellers de Barcelona actuaran finalment la jornada de diumenge 4 d'octubre. Els castellers de la Sagrada Família passen a la jornada de dissabte 3 d'octubre a la Tarraco Arena. Els xiquets de Cambrils i els castellers de Cerdanyola s'incorporen a la jornada del diumenge 27 de setembre a Torredembarra.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Una associació de la Guàrdia Civil vol aturar la cessió d'espais del Port de Tarragona a la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra. JUCIL és una de les associacions professionals més representatives de la Guàrdia Civil i ha denunciat els intents de cessió d'espais i dependències dins la comissaria de la Policia Portuària de Tarragona a favor dels Mossos d'Esquadra. L'entitat adverteix que aquesta maniobra no té la motivació jurídica necessària i pretén forçar un traspàs competencial de facto dins d'un port d'interès general de l'Estat. El col·lectiu diu que el 2024 l'Advocàcia de l'Estat va emetre un informe desfavorable contra la cessió d'espai a la Unitat Regional de Medi Ambient, URMA. Enguany, sostenen que després de canvis en els càrrecs polítics del govern i de l'autoritat portuària, s'intenta donar llum verda a l'establiment de la policia catalana. Ha denunciat l'associació que aquesta cessió no és un fet aïllat, sinó que respon directament a concessions del govern central per mantenir-se amb el suport de les forces independentistes. Des de l'associació adverteixen que la cessió de les dependències al Port de Tarragona és únicament el primer pas d'una estratègia planificada, diuen, per satisfer aspiracions dels Mossos d'Esquadra i també de la Generalitat.
1: Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: L'escola Josep Andreu Charlie Ribal de Cubelles, al Garraf, ha arrencat el curs amb tres grups classe més, a I3, primer i cinquè, i a l'espera que el Departament d'Educació confirmi l'obertura d'un altre grup a tercer. Són els efectes de l'arribada constant de noves famílies al municipi de Cubelles, que creix vora un miler d'empadronats cada any. Aquest mes de setembre l'escola ha rebut 24 alumnes nous durant l'estiu, els quals estan pendents de matricular. La xifra és gairebé la mateixa que tots els infants que van arribar al llarg de tot el curs passat a un centre en què hi ha un alumnat de més de 35 nacionalitats diferents. Pel que fa a la vaga de docents que es va convocar a l'escola, diu que s'ha secundat per una quarta part del claustre. El centre que més n'assumeix les conseqüències és l'escola d'infantil i primària Charlie Ribal de Cubelles, perquè és la que té instal·lacions més grans. Escoltem les declaracions del director de l'escola, Xema Ardilla.
2: Tenim 24 alumnes nous d'aquest estiu. Fa un moment estava parlant amb el José, són 24 alumnes que tenim per matricular d'ara de setembre, o sigui, és un número important. L'alumnat s'ha d'agafar i després doncs, és mirar a veure realment si el departament, com a mínim, ens ajuda doncs, amb algun reforç o alguna persona que ens pugui ajudar doncs, a gestionar el que és el dia a dia.
0: La regidora d'Educació de Cubella, Renata B2, apunta que les escoles pateixen el problema de la matrícula viva. Escoltem-la.
3: Que cada any com s'incrementa el problema i aquest any és l'any que hem tingut més matrícula viva de tots plegats. En els últims, durant aquesta legislatura, doncs hem tingut increments de població de més de 1.000 persones anuals i en concret moltes famílies s'aprofiten el mes de setembre per fer aquest trasllat i per ja començar el curs amb les seves criatures escolaritzades. El que passa és que no tots segueixen el procediment i a més estem tenint molta matrícula viva de persones estrangeres de tots els països del món, no només d'un país concret, tenim molts europeus, tenim americans, tenim gent de tot arreu. I clar, això també dificulta a vegades amb les famílies fer la matrícula per l'idioma.
0: La regidora d'Educació de Cubelles diu que les tres escoles es veuen afectades per una matrícula viva disparada.
3: No passa a totes les escoles, el que passa és que, clar, quan a vegades les famílies no només, la majoria de famílies no només venen amb un infant, sinó que venen amb diversos infants. Llavors, per intentar facilitar, clar, a vegades hem de posar diferents nens a diferents grups i, per tant, doncs, sí que és veritat que és el Charlie Rivel qui té més capacitat d'absorbir això, però intentem repartir-los per tot el municipi. De fet, la Cubelles és una zona única i malgrat les famílies a vegades demanen que anar a l'escola que tenen més a prop del seu domicili, no és possible depenent de quin grup o en quin nivell ha d'anar la criatura. Per tant, el que es fa és un estudi sobretot de quants nens hi ha en aquell nivell per veure on es pot col·locar aquella família, on es pot posar aquell infant i que no tensioni encara més la classe.
0: De nou escoltem ara el director de l'escola, Xema Ardilla. Explica que necessiten espais i recursos per assumir la matrícula viva, que l'any passat va incorporar una trentena d'infants durant el curs, molts dels quals estrangers.
2: Jo no el veig com un problema si tens espai, si tens els recursos, però sí que és veritat que els nens, les nenes, alguns d'ells venen de fora, són nens nouvinguts que arriben a una escola una mica també desorientats, la llengua, companys nous, famílies noves, venen d'un desplaçament d'un altre país i a vegades és qüestió de gestionar aquesta arribada. Per sort tenim l'aula d'acollida també, que els ajudem, però a nivell organitzatiu també costa una mica, no? De dir, doncs, els mestres, un alumne nou, l'hem de conèixer, hem de començar, doncs, a treballar quines necessitats té, perquè quan arriba nou alumnat també observem, també vigilem que no hi hagi, doncs, alguna necessitat que des de l'altra escola o des de les famílies no hagin detectat. Realment és feina. És una feina organitzativa, perquè només, no només és posar-lo en una classe, no, és organitzar, és mirar a veure quins recursos tens per ells, etc.
0: D'altra banda, en l'àmbit de la secundària, Cubelles ha arrencat el curs amb un dels dos instituts pendents de construcció de l'edifici definitiu. L'Institut Les Vinyes compleix 19 anys amb mòduls prefabricats en uns terrenys provisionals a la Mota de Sant Pere, a l'espera que es construeixi l'edifici al centre del poble. Urbanísticament tot està a punt per iniciar les obres, però aquestes depenen del pressupost de la Generalitat. Tenint en compte la falta d'assignació pressupostària i el calendari de redacció de projectes, es dona per fer que aquest curs i el vinent, malauradament, encara s'haurà de seguir en els barracons, han apuntat.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
4: Comencen temporades a l'àmbit de l'esport i per aquest motiu tenim a l'altra banda del telèfon el Nico Maiola, del club Platense Calafell, el futbol sala. Nico, benvingut de nou a Calafell Ràdio, com estàs?
5: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Todo bien.
4: Doncs vam fer una entrevista la temporada passada, quan va començar la nova temporada, i ara mateix doncs, ens agradaria saber en quin estat es troba el Platense Calafell i què és el que té en ment per aquesta nova temporada.
5: Sí, pues estamos en las primeras semanas de entrenos con mucha ilusión por empezar a trabajar con cada equipo. Tenemos 12 equipos que van a participar en diferentes competiciones esta temporada y bueno, ya todos han iniciado entrenos y bueno, preparando partidos amistosos y ya proyectando lo que va a ser la liga, que va empezar en octubre, bueno, algunos equipos finales de septiembre.
4: ¿Cuántos esportistas ahora mateix més o menys teniu al Platense Calafell?
5: Bueno, aproximadamente 150 para arriba, ¿vale? Al final, en fútbol sala los equipos pues suelen tener entre 10 y 15 personas en la plantilla, y bueno, hay equipos que tienen plantillas más largas, otros más cortas, pero bueno, más o menos, estimadamente, sería esa la cifra.
4: Es diu ben aviat, 150 persones, deu ser difícil de gestionar. A quants anys porteu ja, Nico?
5: Sí, bueno, vamos a cumplir 17 años de trabajo ininterrumpido con el fútbol sala aquí en Calafell.
4: 17 anys, eh? Com ha anat evolucionant el Platense Calafell des de que vau començar fins ara?
5: Bueno, al final, al principio uno intenta hacer lo mejor posible, pero también va aprendiendo de cómo es la gestión de un club deportivo, aprendiendo de cómo cómo se maneja el deporte en el pueblo, uno va aprendiendo a trabajar mejor. Cuando digo uno, me refiero a mí mismo y a las personas que han llevado el club estos años. Y bueno, hemos intentado siempre mejorar, formarnos, para que los jugadores y jugadoras que vienen al club pues tengan un servicio lo más completo y mejor posible.
4: De quines novetats podem parlar ara mateix al club? He vist per xarxes socials que heu incorporat dues entrenadores.
5: Sí, bueno, al final los entrenadores y entrenadoras, a mi pesar, pues se van y vienen nuevos constantemente. Nos gustaría tener una estabilidad con respecto a esto, porque así podemos trabajar mejor año a año, pero bueno... Entendemos que los entrenadores pues son personas y las personas pues a veces necesitan hacer diferentes cambios en sus vidas, pero bueno, aquí lo que nos hace falta son personas involucradas que tengan una pertenencia y puedan estar unos años, un tiempo para poder hacer un trabajo más completo de su actividad. Pero bueno, sin entrar en nadie en concreto, pues cada año pasa esta situación, ¿vale? Que vienen nuevos chicos, nuevas chicas y se van otros. Bueno, estamos acabando de reorganizar alguna categoría aún.
4: Molt bé, també em va semblar molt interessant, Nico, cap al final de la temporada, una mica abans de que acabés, sí. Doncs algunes visites de la nutricionista calafellenca Anna Grífols, que també és col·laboradora de Calafell Ràdio. En aquest àmbit, la nutrició per als esportistes, la seguireu treballant?
5: Sí, sí, no, este aspecto nutricional va a seguir existiendo en el día a día del deportista. Al final lo que estamos intentando hacer es crear este hábito, crear la toma de conciencia de lo que es bueno pues, tomar, beber o no, que se entiendan los procesos de digestión, que se valore el horario, que se entienda que está muy bien comer lo que uno le gusta, pero a veces no se puede. Hay que priorizar el rendimiento individual y que eso también tiene influencia en el equipo, ¿no? Por lo tanto, bueno, seguimos trabajando en este aspecto y va a seguir este trabajo.
4: També voldria parlar, doncs, del pavelló. A quin moment es troba el pavelló on entreneu, asseguda a Calafell, el pavelló Jaume Vilamajor? Perquè, clar, sou molts. Sou 150 persones, són diversos equips. Com és la gestió? Perquè m'imagino que deu ser complicada.
5: Sí, bastante. Bueno, aquí en el pavelló, históricamente l'ha utilizado el bàsquet, y bueno, al nosotros empezar con nuestra actividad hace 17 años, pues hemos ido entrando a ocupar espacio porque no estaba todo lleno, y bueno, progresivamente hemos añadido un poquito de franjas horarias, pero nunca ha sido una franjas horarias, según nuestro modo de ver, justas por cantidad de jugadores, de equipos. Hay franjas horarias que nunca hemos tenido acceso, franjas horarias importantes para la tarde, para los niños. Entonces, claro, tenemos equipos que entrenan en malas condiciones. Solo tenemos un día de pabellón para los niños de edad de primaria y metemos a todos los niños en esa franja horaria, el único día que nos dan. Y el básquet tiene pues 4 días enteros. A las 5, a las 6 y media, el martes también a 6 y media, por lo tanto hay una desigualdad muy grande en este sentido. Por lo tanto tenemos que intentar pues buscarnos la vida en otras instalaciones peores que pueden haber en comparación al pabellón para poder entrenar, si no, no podrían los niños entrenar. Y en el caso de los adultos, bueno, sí que en su inicio se nos apoyó con el senior, la gente adulta que para que compita, que juegue, pero este año pues se nos ha retirado el apoyo, no entendemos aún el motivo, no se nos ha explicado, y nos han quitado 4 franjas horarias de pista completa de la noche. Por lo tanto tengo grupos de senior, grupos de veteranos que no tienen lugar para entrenar.
4: M'imagino també que deu ser difícil en general la gestió d'aquest pavelló, ja que Calafell és un municipi que ha crescut moltíssim i creix constantment i no ho deixarà de fer. En conseqüència també doncs, creixen les entitats. Em consta també que el Club Bàsquet Calafell doncs, té que gestionar moltes persones. Per tant, espero que això doncs, poc a poc vagi millorant. I ja anem arribant al final de l'entrevista, Nico. M'agradaria saber sobretot els objectius que teniu al Club Platense Calafell. Quines il·lusions teniu de cara a aquesta nova temporada?
5: Bueno, ilusiones renovadas en cuanto a pasar un buen año, que la gente que está en el club pues tenga ganas de entrenar, tenga ganas de jugar, sea cual sea el resultado. Lo que queremos generar es un buen ambiente, queremos que los niños cojan una buena disciplina que les puede servir para su vida a partir del deporte y que los entrenadores estén a gusto y que, bueno, si todo va bien y se trabaja bien, somos optimistas que los resultados van a ser positivos y, bueno, hay equipos que pueden aspirar a ser campeones, a ascender y bueno, ya sea de adultos y de niños. Tenemos esta ilusión con varios de los equipos del club.
4: Doncs des de Calafell Ràdio, Nico Maiola, també amb molta força i energia a tu i a tot el teu equip i a tots els jugadors i jugadores per aquesta nova temporada, i us esperem també al plató de Calafell TV per fer una entrevista més a fons, en profunditat, de tot el que va succeint al vostre club amb el Futbol Sala.
5: Perfecto, muchísimas gracias por el interés y por la invitación y cuando queráis estamos por allí para compartir otro rato.
4: Moltes gràcies, Nico. Fins aviat.
6: Clam per la convivència i contra els discursos d'odi en aquest 11 de setembre. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Les institucions del país han fet avui pinya. El govern i el Parlament fan una crida a la convivència, a la tolerància i contra els discursos d'odi en aquesta Diada Nacional de Catalunya, que, com cada any, ha plegat representants d'institucions de tot el país davant del monument de Rafael Casanova. Tot això en el marc dels enfrontaments ahir al Fossar de les Moreres, on l'Aliança Catalana va intentar capitalitzar la commemoració en un discurs excloent, Natàlia Ramon.
7: Des del president Salvador Illa, passant pel govern i el Parlament, alguns alcaldes, avui tots han recuperat la idea d'una sola Catalunya amb ciutadans que conviuen vinguin d'on vinguin.
8: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
9: Aquesta és una nació d'acollida. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve.
6: A aquest clam s'hi ha afegit també l'expresident Jordi Pujol en un missatge que ha difós avui al matí de Catalunya Ràdio.
10: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
6: La Diada Nacional de Catalunya, però, també el marquen les entitats independentistes. Òmnium Cultural i l'Assemblea es manifestaran aquesta tarda pel centre de Barcelona, però també a Girona i a Amposta. Aquest matí, però, ja s'ha fet un acte polític.
7: Òmnium Cultural ha fet una crida a defensar els drets, les llibertats i la sobirania nacional de Catalunya davant l'avanç de l'extrema dreta.
6: Barcelona, Jordi Corbalan.
11: Què tal? Bon dia. Sí, Xavier Antic ha apel·lat a la força imparable dels grans consensos socials, diu, en moments de desconcert, desorientació i polarització. El president d'Òmnium adverteix que si deixem de ser una societat d'acollida i sense cohesió social, no hi haurà independència ni tan sols nació. Per tot plegat fa aquesta crida.
12: Toca retrobar-se, toca seure, parlar i actuar. I no per resistir, sinó per construir i per avançar.
6: De seguida repassem tot el que ha donat de si aquest matí a la Diada, però també el que pot passar aquesta tarda. Però un dia com avui, de fa 25 anys, va canviar el rumb de la política mundial. Avui es commemora un quart de segle dels terribles atemptats contra les Torres Bessones de la ciutat de Nova York. D'aquí poca estona, a 3:15, es fan els actes de record al memorial on hi havia les torres, aquest any, sense el president dels Estats Units.
7: Donald Trump no hi anirà i serà la primera vegada que un president no assisteix als actes de Nova York. Es diu que no hi va perquè no pot parlar sense tenir en compte que mai cap president ha fet un discurs en aquesta commemoració. On sí que ha parlat Trump és a Dallas, a la Convenció Republicana, per les eleccions de mig mandat. Allà s'ha atribuït la condició de millor president dels Estats Units de tota la història.
13: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
6: S'ho diu ell mateix. Mentrestant, aquí, a Madrid, primera dimissió per la crisi de Ceuta. Pleguen la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
7: És qui va rebre el WhatsApp dels serveis d'intel·ligència espanyols el dia abans de l'entrada de milers de migrants. S'advertia que 180.000 persones seguien la crida per xarxes.
6: I en temps de cultura repassarem totes les actuacions musicals que hi ha avui al país, molt marcades també per la Diada Nacional de Catalunya. Arribaran als esports. Marcos García, bon dia.
14: Bon dia, Òscar.
6: Amb Joan Laporta, que també ha estat en les ofrenes al monument a Rafael Casanova.
14: I diu que el Barça s'ha marcat l'objectiu de guanyar-ho tot enguany. Supercopa, Copa, Lliga i Champions. Mentre Rafinha es mostra com el millor nou del Barça, l'equip blaugrana confirma la renovació del jove golejador Hamza fins al 2030. A l'espanyol Manolo també és ambiciós, com ho és Laporta. Diu que només firma sumar 9 punts de 9 abans de l'aturada de seleccions. Al Madrid, segur que recordes aquella baralla de temporada passada al vestidor blanc entre Valverde i Tchouaméni. Doncs avui ha parlat Mourinho i ara diu que són besties, que són els millors amics que et pots trobar a la terra. Vaja, pendents de definir la final de la Lliga Catalana de Bàsquet, ens ho explicarà el Carles Vila i no ens en podem estar. Anirem a Misano amb el Dami Aguilar. Sabrem com va la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi de San Marino de MotoGP.
6: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora a la xarxa viària del país, Maria Guixà.
15: Doncs mira, a les 3, d'aquí una hora, es donarà ja per acabada aquesta operació sortida d'aquest cap de setmana llarg. Fins al punt de migdia d'avui havien sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona pràcticament la totalitat dels vehicles previstos, un 87% d'aquests 550.000 vehicles que havien de sortir al matí. S'ha destacat per punts importants de retencions, especialment a la via de sempre, l'AP7. En aquests moments encara hi tenim retencions a l'alçada de Roda de Barans, sentit sud, per un accident, i també en aquesta mateixa via, la Roca del Vallès i Hostalric, en sentit nord. També a la C-17, 7 quilòmetres de cua de Berga a Cercs, en sentit nord. A la C-32, a Cabrera de Mar i a Palafolls, densitat també en sentit nord. També a la C-35, a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro, i gairebé 4 quilòmetres de cua a la C-17 a Ripoll, en sentit també nord. Finalment, també va força plena la carretera C-14 a Organyà, en sentit nord.
6: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Dani Ramírez, bon dia.
17: Bon dia.
6: Una diada nacional marcada pel sol i la temperatura correcta, no? Sostenible, aquesta calor.
17: Exacte, fantàstic, aquesta diada amb un temps també triomfant, perquè la veritat és que el temps és assolellat, l'ambient agradable, la calor, més que ahir, però tampoc ens tomba per terra, com passava bona part d'agost i els primers 8 dies de setembre. Ja hem deixat enrere des de dimarts els 40 graus que encara teníem anglès a la selva, i ara com a molt estem a 31 graus. El Dover, a l'Aldea, 30 a Tarragona, 30 al Perelló, 27 a Barcelona. Són temperatures confortables, raonables, una calor que més o menys toca. Avui, sol doncs tota la diada, la tarda alguna nuvolada entre la selva, Maresme, Vallès Oriental i Montseny, en principi no ha de ploure, i demà una mica més de núvols a la costa i per litoral. Aquest dissabte, tant al matí com a la tarda, pot caure alguna gota, algun ruixadet al voltant de Barcelona, Vallès, Penedès, potser la tarda fins a Osona i el Moianès. Diumenge farà sol i la temperatura més alta, però en principi no passaríem dels 33 graus les més altes.
6: Gràcies, Dani. Bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Les 2:07.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Missatge unànime, com dèiem, de totes les institucions del país i partits catalanistes contra l'extrema dreta. En l'ofrena al monument de Rafael Casanova, el govern i el Parlament han fet una crida a la convivència i a lluitar contra l'odi. Després d'una vigília de l'11 de setembre al Fossar de les Moreres ahir a la tarda, marcada per la tensió entre Aliança Catalana i l'esquerra independentista Albert Prat.
18: Exhibició d'unitat, com feia anys que no es veia en l'acte més matiner de la diada, els principals representants del país han fet pinya davant el creixement dels discursos racistes.
8: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
18: Començant per la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que ha fet la mateixa crida que el president Salvador Illa ahir al vespre feia en el missatge institucional de la diada. El president del Parlament, Josep Rull, s'hi ha sumat.
9: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
18: I al marge de les institucions, els partits sobiranistes han insistit en la mateixa idea, però els independentistes també han aprofitat per posar la banya en la gestió dels socialistes. Jordi Turull de Junts i Elisenda Alemany d'Esquerra.
19: Hi ha un govern a Catalunya que ha decidit que la nació es vagi desfent. Juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
20: Tant els reaccionaris com aquells que volen governar Catalunya sense ambició nacional empetiteixen el nostre país.
18: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha estat l'única que s'ha referit explícitament a les protestes antifeixistes d'ahir a la tarda contra Sílvia Orriols, que van acabar amb 3 detinguts.
21: L'estat de dret ha d'estar per aturar a l'extrema dreta i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
18: Doncs bé, ni Aliança Catalana, però tampoc el PP, Vox i la CUP han participat en la tradicional ofrena al centre de Barcelona.
6: Qui també s'ha sumat a aquest clam per la convivència a Catalunya és l'expresident Jordi Pujol, que en un missatge pel matí de Catalunya Ràdio, motiu de la diada, ha tornat a reivindicar que és català qui viu i treballa a Catalunya, Pilar García.
22: Sí, i vingui d'on vingui, independentment del temps que faci que és aquí.
10: Felicitats als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. És la festa dels que tots, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
22: Jordi Pujol admet que són moments difícils i demana que no es caigui en la desesperança.
10: El país viu moments complicats, d'incerteses, de desil·lusions, de gent que està perdent l'esperança, però també hi ha gent, molta gent, amb energia, amb il·lusió.
22: L'expresident afirma que a ell li queda poc de vida i anima els que tenen empenta a engrescar els altres.
10: Jo me pau, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
22: Una Catalunya defensa amb un futur col·lectiu.
6: Passant 11 minuts de les dues, hem sentit les autoritats polítiques, però també les entitats han dit la seva. Òmnium Cultural crida al catalanisme democràtic i l'independentisme a retrobar-se per articular un front cívic ampli per defensar els drets, les llibertats i la sobirania nacional davant l'avanç de l'extrema dreta. Passeig de Lluís Companys a Barcelona, Jordi Corbalan.
11: En el tradicional acte polític de la diada d'Òmnium, el president de l'entitat, Xavier Antic, ha apel·lat a la força imparable dels grans consensos socials en moments de desconcert, desorientació i polarització. Davant un populisme, diu, que s'estén com una pesta, el president d'Òmnium demana no normalitzar els que alimenten la fractura social i pretenen transformar el malestar en odi. Antic adverteix que si es deixa de ser una societat d'acollida i sense cohesió social, no hi haurà independència ni tan sols nació. Per tot plegat fa aquesta crida.
12: Toca retrobar-se, toca seure, parlar i actuar, i no per resistir, sinó per construir i per avançar. Ens cal, de nou, un gran acord de tot el catalanisme democràtic, el sobiranisme i l'independentisme per retrobar el màxim comú denominador de la gran majoria social d'aquest país.
11: A l'acte d'Òmnium, que s'ha acabat amb crits d'independència, hi han assistit representants de Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i Bildu, així com de sindicats i entitats. Ha estat el preludi de les manifestacions que les entitats independentistes han convocat aquesta tarda a Barcelona, Girona i Amposta. L'esquerra independentista també es manifestarà a la capital del país.
6: Aquestes crides que hem sentit a la convivència i contra l'extrema dreta també han ressonat en els actes institucionals de la Diada que s'han fet aquest matí arreu del país. Fem un recorregut pel país amb Pere Joan Álvarez des de Lleida, la Maria Rovira des de Girona i el Jordi Barranca des de Tarragona.
0: A Lleida, els parlaments institucionals han alertat de l'auge de l'extrema dreta tant a Catalunya com a Europa. S'hi han referit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i l'alcalde del socialista Félix Larrosa.
2: Davant dels discursos que divideixen, nosaltres hem de reivindicar la convivència. Davant els que assenyalen, nosaltres protegir. I davant una extrema dreta que qüestiona drets i que intenta trencar els vincles que ens uneixen, la resposta ha de ser més democràcia, més drets, més serveis públics i més comunitat.
3: Vivim temps complexos, temps en què els discursos fàcils poden trobar espai davant la por, la incertesa o el malestar. I Europa ens està enviant senyals que no podem ignorar.
0: El president de la Diputació, el republicà Joan Talarn, ha parlat de sobirania i autodeterminació. A l'acte que s'ha fet a la nau central de la Seu Vella, s'han llegit textos de l'escriptor Josep Vallverdú i s'han interpretat peces de Ricard Vinyes.
23: A Girona, l'acte institucional de la Diada ha servit per fer una crida a la mobilització dels catalans en un moment decisiu amb amenaces com les de l'extrema dreta, les desigualtats o el canvi climàtic. Així ho expressava l'alcalde Lluc Salelles.
24: I com a catalans i catalanes, hem de decidir per nosaltres mateixos. Aquesta és la clau de convertir les amenaces i els perills en oportunitats. Els catalans i les catalanes, estic convençut que estarem sempre al costat de la llibertat. I per estar al costat de la llibertat necessitem la independència.
23: La consellera Sílvia Paneque ha apel·lat a la solidaritat i cooperació en un món que tendeix a tancar-se. I el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha reivindicat la figura del president Irla en el 150è aniversari del seu naixement.
25: A Tarragona, el matí ha estat centrat en els actes més tradicionals i també més institucionals, com per exemple el que ha organitzat l'Ajuntament de la ciutat, el monument de Rafael Casanova, les glosses per aquest 11 de setembre, com la de Reus al Baix Camp o la Diada Castellera, que s'ha fet també a la ciutat de Tarragona, concretament al Pla de la Seu, davant mateix de la catedral, amb les quatre colles de la ciutat. A partir de 4:45 de la tarda, l'activitat més reivindicativa en aquest cas es trasllada cap a les Terres de l'Ebre, enguany en posta al Montsià, seu d'una de les manifestacions descentralitzades que ha organitzat l'ANC i Òmnium Cultural. La marxa tindrà dues columnes, present i futur, sortiran de dos punts diferents a la ciutat i confluiran davant el pont penjant a tocar mateix del riu Ebre.
6: Aquesta crida a favor de la convivència també ha arribat des de Madrid, des de la Moncloa. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha parlat d'una Catalunya plural i diversa. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo aprofita la Diada per demanar als catalans que l'ajudin a arribar a la Moncloa. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
26: Bon dia. El primer de felicitar aquest 11 de setembre ha estat Pedro Sánchez. Amb un missatge només en català i en primera persona del plural, ha escrit: "Celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició." I ha destacat la convivència i el respecte com a valors de Catalunya. Dues hores més tard, i en un missatge en català i castellà, s'hi ha afegit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordat la imatge que va projectar Catalunya durant la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família i ha assegurat que ho té tot per elevar-se. I ha dit que no pot ser moneda de canvi de res, escriu Feijóo, sinó part del canvi que necessita tota Espanya per recuperar, segons assegura, l'ordre, la llibertat i la prosperitat. També ha parlat de Catalunya, però no per felicitar la Diada, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el debat d'estat de la regió, acorralada per l'oposició pel polèmic àtic, ha disparat cap a la Generalitat. Diu que buscaven un palauet com a seu de la delegació a Madrid.
27: 33 millones de euros estaba buscando invertir de dinero público que se paga desde Madrid para que el señor Illa, cuando viniera al país vecino, es decir, Madrid, capital del Reino de España, él pues pudiera estar tan a gusto.
26: Una delegació que, per cert, es va traslladar a un nou edifici fa pocs mesos i està de lloguer. Aquest any no hi haurà acte de celebració de la Diada a Madrid. El govern ha decidit traslladar-lo a Extremadura la setmana que ve amb l'objectiu de reconèixer la contribució al desenvolupament i creixement de Catalunya dels extremenys que van anar a viure-hi.
6: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda, deixem tota l'actualitat relacionada amb la Diada Nacional de Catalunya i tornarem a la segona hora d'aquest Catalunya migdia. Però abans, un apunt més sobre política, perquè l'advocat Gonzalo Boye ha apuntat que Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia. tot i que abans es pugui aixecar l'ordre de detenció que encara hi ha sobre ell.
22: A principis d'octubre s'espera la primera sentència del Tribunal Constitucional pel no reconeixement de l'amnistia per part del Suprem, i a partir d'aquí es marcarà el camí per al retorn de Puigdemont. Gonzalo Boyen ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'endemà que fons del Suprem van admetre que acabarien aplicant l'amnistia quan el Constitucional es pronunciï.
4: En el moment en què la llei d'amnistia s'aplique, eso es punto final del exilio, el presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponde. ¿No?
22: Boye sosté que el Constitucional ja té tots els arguments per pronunciar-se a favor de l'amnistia.
6: Les 2:18 a l'agenda informativa d'avui, la Diada Nacional de Catalunya comparteix el protagonisme amb el fet que aquest migdia fa exactament 25 anys que dos avions segrestats per Al-Qaeda es van estavellar contra les Torres Bessones a Nova York. Uns instants que van canviar el món, que amb prou feines havia començat un segle nou. Un quart de segle després, la ciutat de Nova York fa balanç de com conservar la memòria i tancar les ferides que encara hi ha obertes. Ho ha comprovat des de Nova York mateix el nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra. Oriol, bon dia.
5: Bon dia. Aquesta va ser una de les primeres reaccions en directe que es van produir a la televisió nord-americana després de l'impacte del primer avió contra una de les Torres Bessones de Nova York. És un dels documents sonors que es poden veure i sentir al museu dedicat als atemptats de l'11 de setembre del 2001. Fins aquí s'hi acosten milers de visitants dia rere dia i any rere any. Persones procedents de tot el món. Moltes no havien nascut quan es van produir uns atemptats que van tenir conseqüències a escala planetària. D'altres tenen gravat a la memòria el que va passar i encara es freguen els ulls quan ho recorden. Escoltem l'Enzo, un italià de Sicília, i la Núria, una catalana de Barcelona.
7: És un advertiment sobre com de terrible pot arribar a ser l'ésser humà i què és capaç de fer-se a si mateix i als seus semblants. L'únic que poden fer és aprendre'n per no repetir-ho mai més, perquè coses així no tornin a passar mai més. Mai més.
13: Ara estàvem mirant els vídeos i recordant les dades, tots els morts que hi van haver i el que va passar en aquell moment. Ostres, i compungeix.
5: El museu dedicat als atemptats de l'11S, que hi ha al subsol de les antigues Torres Bessones, demà estrenarà una nova exposició dedicada, entre d'altres qüestions, als milers de persones que van emmalaltir, sobretot desenvolupant càncers, arran de la toxicitat que l'esfondrament de les Torres Bessones va provocar en l'aire de Nova York. Els supervivents denuncien que encara no se'ls ha compensat ni se'ls ha ajudat adequadament.
6: D'aquí a pocs minuts, de fet, començaran els actes de commemoració i de record a les víctimes d'aquell atemptat a la mateixa ciutat de Nova York, a la zona 0. Un homenatge en què per primera vegada no hi serà el president en actiu dels Estats Units. Donald Trump no participarà en aquesta cerimònia perquè és a Dallas, on el Partit Republicà acaba de tancar una convenció inèdita abans de les eleccions crucials de mig mandat que s'han de fer aquest mes de novembre. Un acte, aquesta convenció, en què el vicepresident actual, J.D. Vance, s'ha autoerigit com l'hereu polític de Donald Trump, amb dures crítiques cap als seus rivals al Partit Demòcrata.
14: Els demòcrates presenten candidats que diran als vostres fills el que poden dir, com han de viure i, el que és més important, qui han d'odiar. Perquè d'això va el Partit Demòcrata el 2026, així que els hem d'enviar a pastar aquest novembre.
6: I és que, igual que ha fet J.D. Vance, Oriol, Donald Trump ha posat èmfasi en la mobilització del seu electorat i ha insistit que, si guanyen els demòcrates a les eleccions de mig mandat, destruiran, diu, els Estats Units.
5: La convenció republicana de Texas s'ha acabat amb Donald Trump i el seu vicepresident J.D. Vance posant el Partit Demòcrata al mateix sac que els criminals, els llunàtics i, com no, els comunistes. I advertint que si els demòcrates guanyen les eleccions, mutilaran els nens d'aquest país amb la seva obsessió transgènere i destruiran els Estats Units. El súmum del deliri ha estat aquest.
15: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States.
5: És el president Donald Trump fent jurar la militància i davant del president més important de la història dels Estats Units, en les seves pròpies paraules, que el 3 de novembre aniran a votar encara que hagin de fer trampes.
6: Reprenem, però, el fil d'aquells atemptats de Washington i de Nova York avui fa exactament 25 anys. Són uns atemptats que van generar, de seguida, moltes teories de la conspiració, algunes d'aquelles teories encara sobreviuen avui, 25 anys després. Encara que les proves que ho va fer Al-Qaeda són definitives, encara hi ha qui creu que tot plegat va ser una cortina de fum per un robatori sonat o un autoatemptat perpetrat per la mateixa administració nord-americana de llavors, encapçalada, recordo, per George Bush. Desmuntem algunes d'aquestes teories de la conspiració amb el responsable de verificació del 3CAT Info, Carlos Baraibar. Carlos, bon dia.
1: Bon dia. El cert és que hi ha una infinitat de teories esbojarrades. La més pintoresca és potser la que diu que els atacs de les Torres Bessones eren una mena de cortina de fum per robar 10.000 milions d'euros d'or que hi havia en cambres cuirassades sota el World Trade Center. La idea parteix, com sol passar sempre, d'un fet cert. És veritat que sota les torres hi havia cambres cuirassades de bancs i que hi havia 11 tones d'or. El cert, però, és que aquest or no valia 10.000 milions d'euros, valia molt menys, i que es va trobar tot i es va entregar als seus propietaris el novembre del 2001. També hi ha una altra teoria, l'antisemita, que no pot faltar. La tesi diu que Israel ho sabia tot i que els 4.000 jueus que treballaven al World Trade Center aquell dia no hi van anar i, per tant, van esquivar l'atac perquè el Mossad els havia avisat. Malauradament, la llista de víctimes rebat del tot aquesta idea. Entre els morts a les torres hi ha uns 400 jueus amb noms i cognoms. I, finalment, l'avió que va impactar contra el Pentàgon va generar dubtes perquè a les fotos no s'hi veia cap resta de l'aparell. El cert és que l'avió es va fer miques per la velocitat de l'impacte. Però l'FBI va fer públiques ara ja fa molts anys fotos on es veuen restes del fuselatge entre les runes de l'avió d'American Airlines. I sobrevolant-ho tot plegat, ja la teoria que els Estats Units es van infligir un autoatemptat per justificar les seves polítiques posteriors, la guerra contra el terror, la invasió a l'Iraq, aquesta és la més generalitzada. I per resoldre aquesta teoria, només es pot dir aquella frase de Carl Sagan que diu que una afirmació extraordinària requereix proves extraordinàries, i en aquest cas no n'hi ha.
6: Doncs aquesta és la conclusió del Carlos Baraibar i de qualsevol que tingui dos dits de front. Però vaja, a la segona hora del Catalunya Migdia recordarem el que va passar avui fa 25 anys a Nova York, com ho vam explicar als periodistes que estaven allà, sobre el terreny, i també algunes d'aquestes teories de la conspiració, i les comentarem amb els nostres convidats. Ara, però, falten 6 minuts per arribar a 2:15 de la tarda, i aquí al Catalunya Migdia tenim més notícies que no estan relacionades directament ni amb la Diada Nacional de Catalunya ni amb els 25 anys dels atemptats a Nova York i a Washington. Per exemple, tenim la primera dimissió per l'embolic dels avisos del CNI a Ceuta. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. La dimissió és la primera conseqüència de la desclassificació dels informes. El cap de gabinet del delegat del govern espanyol se'n va per motius personals, diu, però també per desavinences amb la versió de la crisi. Assegura que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però el delegat del govern espanyol el desmenteix i diu que ell no en tenia cap notícia. Pel president de Ceuta, la dimissió d'avui és insuficient. Juan Jesús Vives, del PP, reclama a Pedro Sánchez que depuri més responsabilitats.
9: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
8: Però el govern espanyol insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar ni tampoc es podia considerar una alerta rellevant. Mònica García, ministra.
16: Porque si tú tienes una alerta de estas características no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
8: I la Moncloa evita comentar els motius de la dimissió d'avui, que escala encara més la crisi política per Ceuta.
6: Però mentrestant, aquesta matinada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal, allà a Ceuta. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya i cabanes on malvivien famílies amb nens, unes 200 persones, que encara no han estat allotjades en cap instal·lació oficial. Segons els serveis d'emergència, no hi ha hagut ferits. S'investiguen, però, les causes d'aquest foc. Més coses, quan falten 4 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Aquest segon trimestre de l'any s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, Els sindicats, com per exemple la UGT, denuncien l'escletxa que han trobat molts empresaris per poder augmentar les jornades oficials. Com? Doncs fent més hores extres. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extres a Catalunya a fer-se'n més de 18 milions. I una tercera part, atenció, no es paguen al treballador, segons que ha comptabilitzat ara el mateix sindicat, la UGT. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica de fer les hores extres i especialment de manera gratuïta, Sara Riera.
10: Doncs sí, malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, les dades mostren que el debat va calar. De fet, ara la jornada, com dèiem, ronda les 37 hores, però això són xifres oficials, perquè a la pràctica, segons aquests càlculs de la UGT a què hem tingut accés, se n'acaben fent moltes més, i una part ni es paguen ni es cotitzen tampoc. Òscar Rius, secretari de Política Sindical.
11: I sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hostaleria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
10: D'aquí la insistència dels sindicats perquè el Consell de Ministres aprovi, s'han compromès a fer-ho aquest mes, el registre horari amb què tot això s'hauria d'acabar.
11: No podem anar allargant les jornades i que, per exemple, la nostra gent jove no s'incorpori al món laboral quan s'ha incorporat. Tenim una taxa d'atur dels joves estratosfèrica, les més altes d'Europa.
10: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extres i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies.
6: Doncs ja que parlem del món laboral i dels conflictes laborals, ja hi ha data pel començament de la vaga indefinida que han anunciat els metges. És una aturada, recordeu, que es fa a nivell estatal i que començarà el dia 28 d'octubre. Els metges diuen que no l'aturaran fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar, Marta Sánchez.
12: Sí, insisteixen que volen un estatut propi diferenciat del de la resta de professions sanitàries i consideren que el que acaba d'aprovar el Consell de Ministres no ha millorat les seves condicions laborals ni tampoc resol les mancances del sistema. En parlen declaracions a 3Cat Info el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
17: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
12: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim.
6: Queda un minut per arribar a 2:15. Més coses. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions, també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques, Núria Jarre.
18: Sí, tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, per la por que la indústria acabi desenvolupant màquines que els humans no puguin controlar. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat, Sam Altman, en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
6: En punt 2:15. Sembla mentida, però hem tingut el quart robatori de cable de coure al túnel que connecta l'estació de França de Barcelona des de Glòries en menys d'una setmana. Ha sigut aquest matí i, tot i que ja s'ha arreglat, encara provoca retards a la línia R2 Sud de Rodalies. Només passen 2 trens per hora i sentit i els regionals de la línia del Garraf van mitja hora tard. A més, avui hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa. Què pensa fer el Ministeri de Transports a banda de comprar més coure per evitar aquests robatoris, Joan García?
14: Instal·lar càmeres de seguretat de gran capacitat i alta tecnologia. En posarà a tot l'estat els punts on sol haver-hi els robatoris. N'hi haurà, per exemple, a l'estació de França de Barcelona, i es treballa també amb els Mossos d'Esquadra per identificar els lladres i els contactes que tenen per vendre el material. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
19: Acabamos de adjudicar las cámaras de vigilancia en la estación de Francia y estamos en un contacto permanente con los Mossos para identificar aquellos puntos que son son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable, ¿no?
14: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable només a l'R3, una de les línies més afectades pels robatoris per les obres de desdoblament que es fan entre Parets i la Garriga.
6: I ja que parlem d'infraestructures, s'ha fet un pas endavant en la prolongació de la B25, l'autovia del Baix Llobregat, entre l'A2 i l'autopista C32 per millorar els accessos a Sant Boi i al Prat.
14: S'han acabat les obres dels enllaços de l'autovia amb el centre de Sant Boi i amb la C32 en direcció cap a Castelldefels. És un pas més després que la primavera d'aquest any ja va entrar en servei un tram de 2 quilòmetres del tronc central de l'autovia. D'aquesta manera es contribueix a descongestionar sobretot la carretera comarcal 245 que travessa les poblacions d'aquesta zona del Baix Llobregat.
6: Passant 2 minuts de 2 quarts, si heu jugat a la grossa, a la loteria, agafeu paper i bolígraf, perquè el número 54.949, 54949 de la sèrie 9, s'ha endut el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb 2 milions d'euros. El sorteig s'ha fet aquest migdia i ha deixat altres números premiats dels 70.000 que es van posar a la venda.
0: Més enllà d'aquest Premi Extraordinari, la Grossa de la Diada ha premiat amb 50.000 euros el número 54.549. Segon premi, de 20.000 euros, ha estat per al número 47.863 i, finalment, el tercer, de 10.000 euros, per al número 52.168. I altres premis, amb reintegraments en funció de les terminacions, que podeu consultar al web de Loteries de Catalunya. Demà, per cert, ja començarà la comercialització de la grossa de Cap d'Any, que se sorteja el dia 31 de desembre.
6: Doncs vinga, si no us ha tocat, ja sabeu, heu de continuar treballant com els altres. Per cert, ha mort als 78 anys la política italiana y militante feminista Emma Bonino.
2: Yo nunca he sido feminista en el sentido estricto y militante de la palabra, pero ello no me ha impedido.
6: Membre històrica del Partit Radical, va ser una figura clau en la defensa dels drets civils durant més de 5 dècades, Joan Aleix Mata.
3: Sí, durant la seva llarga trajectòria va ocupar tota mena de càrrecs polítics, entre els quals 2 ministeris a Itàlia i una cartera de sanitat a la Comissió Europea de Jacques Santer, però és sobretot en el seu activisme en causes pels drets humans on es va fer més coneguda. Va ser pionera de la lluita feminista, va impulsar campanyes internacionals per acabar amb la mutilació genital femenina i es va enfrontar al Vaticà per promoure la legalització de l'avortament, el divorci o l'eutanàsia.
2: Yo creo que cada uno tiene el derecho de decidir cómo quiere morir. Y esto no lo deciden ni los jueces, ni el Parlamento, ni los en favor, ni los en contrario. Creo que cada uno tiene la responsabilidad de decidir por sí mismo.
3: Malgrat el seu activisme d'esquerres, Bonino va guanyar-se el respecte de tot l'arc polític, fins i tot d'ideologies oposades. De fet, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ja ha confirmat que li faran un funeral d'estat.
6: Passen 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
21: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
23: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
24: Catalunya migdia.

0: aquests que sentim són un dels grans protagonistes d'un dels actes festius més massius que hi haurà per la Diada Nacional de Catalunya, la Festa per la Llibertat que organitza cada any Òmnium Cultural. Es fa el passeig Lluís Companys a tocar de l'Arc de Triomf a Barcelona i els que sentim, la Gossa Sorda, són el cap de cartell, Maria Guixà.
1: Sí, la banda de Pego porta a Barcelona el seu repertori de música combativa festiva amb aquesta barreja de sonoritats que van des del rock fins a l'ska, passant pel reggae i pel punk. La Gossa Sorda actua 9:45 del vespre, però els concerts ja arrenquen a les 7 de la tarda. Ho fan amb DJ Trapella. 11:45 de la nit serà el torn de DJ Casu, que ja tancarà aquesta nit festiva. Recordem que tots aquests concerts són gratuïts.
0: I a banda de la Festa de la Llibertat, hi ha més compromisos avui de música. Sala Paral·lel 62 acull la segona edició del Festival Catalunya Triomfant.
1: Sí, el festival reuneix a 6 de les principals bandes de metal en català. Una de les que actuaran són aquestes que sentim, Falsa Fatillera, amb aquesta adaptació d'Estela Splendens, de Llibre Vermell de Montserrat. També actuen els veterans Foscor, que encapçalen el cartell i celebren el seu 25 aniversari. I entre les formacions que també seran en aquest festival hi ha el Death Metal d'Angoixa, els terrassencs Brademarco, els bergadans Zanatropiki. També hem de destacar que hi haurà el Black Metal de Margot, els concerts a partir de 5:45 de la tarda. I t'ho acabo, al marge de tot plegat, recordant que avui en aquest acte central de la Diada que es fa al Teatre Nacional de Catalunya...
2: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges...
1: Alguns dels noms propis del panorama musical actual, com aquestes que sentim, a l'Osa, també hi seran Joan Dausà, Sopa de Cabra, Andrea Motis o Xerima Nesté, entre d'altres.
0: Doncs tot això serà aquest vespre amb els diferents actes i els diferents concerts que hi ha avui, 11 de setembre. Però, a banda d'això, també tenim teatre. Perquè Fira Tàrrega impulsa un programa per donar a conèixer creadors interessants en les arts al carrer i l'espai públic de tota Europa. Al llarg de 4 anys, fins a 200 artistes participen en el projecte europeu Platform In Situ, del qual Fira Tàrrega forma part. Tàrrega, Marta Vives.
3: El programa Platform In Situ, que es desplega fins al 2028 amb finançament de la Comissió Europea, té com objectiu donar suport a artistes emergents que vulguin desenvolupar les seves creacions escèniques a espais no convencionals de tota Europa. D'entre els seleccionats i els catalans, els informals. Pere Josep és un dels membres.
4: Que és per nosaltres era com el gran, un dels grans somnis que una xarxa de festivals, de programadors, de gent així que vol recolzar la cultura, ens recolzés en un projecte, saps, ens posés diners, ens posés festivals on provar, contents, agraïts totalment de tenir aquest suport. I aquesta també... expansió i projecció cap a fora de Catalunya,

0: Dues bruixes germanes protagonistes lluitaran per trencar l'encanteri familiar que històricament fa que totes les persones de qui s'enamoren morin prematurament. Però ho fan com si tot fos una gran broma. El film es decanta ara per la comèdia ridícula amb un guió vergonyant insalvable. De fet, l'atenció es desvia als rostres de les actrius protagonistes, convertits en una aquelarre del bisturí, i esperem que la saga es tanqui aquí. D'altra banda, El Nido és un interessant thriller psicològic amb aires de terror fantàstic i influències de M. Night Shyamalan. La família protagonista viu en un ambient opressiu tancada permanentment en una cabana al bosc per una teòrica amenaça exterior que acaba fent-los embogir. Les actuacions de Michel Genet i Luisa Gavassa eleven encara més el resultat final d'un film que no és rodó però que funciona prou bé. Completen les novetats el debut lluminós de Lucía Aleñar, Forastera, una altra coproducció catalana, Lionel, un nou títol del detectiu Conan, L'àngel caigut de la carretera, i la comèdia espanyola Un plan perfecto amb Jordi Sánchez.
1: Doncs falten 20 minuts per arribar a les 3.
2: Catalunya migdia.
1: I des d'ara fins a les 3, l'actualitat esportiva. Marcos García, bona tarda.
3: Bona tarda, Escar.
1: La temporada del Barça ha començat molt bé i el president Joan Laporta diu que ho volen guanyar tot.
3: Sí, amb aquell to d'ambició, Laporta encapçala l'ofrena floral del Barça. Aquest matí ha fet un discurs molt ambiciós. Ara mateix ja el sentim.

0: Avui dia de la Catalunya, els equips catalans han començat la jornada amb la tradicional ofrena de flor, Roger Albusà.
1: Sí, l'ofrena al monument de Rafael Casanova, on el president del Barça, Joan Laporta, ha encapçalat la comitiva blaugrana al costat del vicepresident Rafa Juste, un gran nombre també de directius i representants dels equips, com ara Fermín, de l'equip masculí de futbol, i Pere Romeu i Patrick Guijarro, l'entrenador i la capitana de l'equip femení. Allà mateix hem sentit Laporta, que reconeix que l'objectiu aquesta temporada és aconseguir els 4 títols possibles.
2: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
1: Segons Laporta, tothom ha d'estar alerta perquè hi ha tanta qualitat que hi ha plantilla per fer 2 equips.
2: Todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos 2 equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión.
0: I per seguir competint i en tensió, avui els de Flick han tornat als entrenaments.
1: Sí, ahir va fer festa, l'endemà de la golejada contra el Feyenoord. Avui l'equip ha tornat a la feina per preparar el partit de diumenge al Camp del Llevant. Per cert, Eric García amb mascareta, després de trencar-se el nas un cop més diumenge passat a Mestalla. Avui Eric amb mascareta, demà últim entrenament al matí, i a les 12 sentirem Hansi Flick en la prèvia d'aquest Llevant-Barça diumenge a 16:15 de la tarda. Per cert, ja és oficial la renovació de Hamza Abdelkarim, el davanter egipci que renova fins al 2030, el Barça el vol protegir, el renova un any més, li millora el contracte i li apuja considerablement la seva clàusula de rescisió.
0: Ara sentíem Joan Laporta, que està satisfet, sens dubte, per l'inici de temporada de l'equip, però també deu estar molt content perquè el Barça té un nou límit salarial, no està excedit, i això són bones notícies.
1: Sí, el nou límit se situa ara en els 582 milions, són 150 milions més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. Això és molt important, com explica el president de la Lliga, Javier Tebas.
3: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
1: La massa salarial és de 571 milions, per tant, com deies, el Barça no accedeix al límit, i també es confirma que el club està en la norma 1-1, la famosa norma 1-1 en el fair play financer. La Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el límit en 61.
0: Doncs justament, l'Espanyol viu a la zona tranquil·la de la classificació a primera divisió. Jugarà demà l'equip de Manolo al camp de l'Osasuna. A 16:15 el seguirem amb el Sergi Andreu. Aquest migdia ha parlat el tècnic Manolo

0: que ja sap el que és guanyar el Sadar, Sergi.
1: Sí, el Sadar sempre és un camp complicat, tot i que en l'últim precedent del mes de maig de la temporada passada l'Espanyol va ser capaç de guanyar per 1-2 en aquella penúltima jornada de Lliga on l'equip va assolir la permanència ja matemàtica. Demà buscaran retrobar-se amb la victòria després de 3 partits sense guanyar. L'equip perico només ha sumat, de fet, un punt dels últims 9, després de l'empat in extremis contra el Sevilla de diumenge passat. Aquesta vegada l'equip arriba a Pamplona amb 4 punts dels 12 disputats aquesta temporada, però amb la confiança alta per endur-se demà els 3 punts.
2: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà, perquè ells a casa són competitius. De totes maneres, ja et dic, anem molt bé de moral, molt convençuts de poder treure els 3 punts demà. Nosaltres intentarem amb les nostres armes competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor. Però sabem que a primera, això, durant 90 minuts, hi ha molt pocs equips a la Lliga que tinguin la capacitat de portar el pes 90 minuts d'un partit.
1: L'Espanyol té demà 3 baixes, els lesionats Quique García i Javi Puado, i encara no hi serà tampoc Andoni Gorosabe, que es recupera d'unes molèsties i, a més, encara es troba lluny del ritme de competició de l'equip. Manolo també ha fet autocrítica avui a la sala de premsa i té molt clar que és allò que li cal a l'equip per créixer i per millorar.
2: Yo el día que me voy más descontento a nivel defensivo es el día de Anoeta, que los dos goles llegan en 2 transiciones y eso sí que me molesta bastante. Por lo demás, creo que el equipo a nivel defensivo desde que ha empezado la Liga está a buen nivel, esperemos que siga así y no, tenemos que mejorar en cosas que hemos visto a nivel ofensivo que son mejorables y después si nos tenemos que pasar el balón 30 veces para un ataque, pues pasarnos el balón 30 veces para atacar con criterio y no precipitarnos.
1: Demà a partir de les 4 la transmissió a l'antena del Tot Gira Catalunya Ràdio d'aquest Osasuna espanyol. Per cert que avui el Club Blanquí Blau ha fet també la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, la comitiva encapçalada pel president Alan Peix i representants institucionals i esportius del club.
0: Això demà, i també demà el Real Madrid torna al Bernabéu, rep el Rayo Vallecano i a la roda de premsa de Mourinho, molt sucosa com sempre, hem tingut un parell de perles, Roger.
3: Mira, la primera en relació amb la baralla de la temporada passada entre Valverde i Suameni, li han tret el tema a Mourinho avui i, segons el portuguès, els dos jugadors ja s'han reconciliat.
4: En vez de saberlo todo, si no sé nada y llego al vestuario sin saber nada, pues me parecen dos grandes amigos. Obviamente que cuando llegué y cuando Aurelian ha llegado del Mundial, obviamente que estaba atento, porque tenía que percibir si yo tenía que intervenir y hacer de ministro de la paz. No he hecho nada.
3: I demà estarem pendents de la grada, després dels xiulets de l'afició contra l'equip. Dimarts a la Champions contra l'Inter. Avui Mourinho hi ha tornat a dir la seva. Diu que Vinícius és dels més exigits perquè la gent n'espera molt. I també s'ha referit al CTA, al Comitè Tècnic d'Àrbitres, per insistir que s'havia de repetir el penal que va fallar Mbappé al camp del Betis.
4: És una cosa que verdaderament admiro moltíssim en la classe arbitral, i no la digo solo en Espanya, en tots els països on he estat. He encontrado exactamente la misma situación. Es muy, muy, muy raro, es muy, muy, muy difícil que salgan, digamos, en crítica a una situación arbitral. Muy unidos y la unión hace la fuerza.
3: Bé, demà aquest Madrid-Rayo, a les 9 del vespre, poden tornar els 3 jugadors que no van poder jugar a la Champions perquè estaven sancionats, Bernardo, Camavinga i Arda, cames fresques, per tant, per José Mourinho, en una jornada, la cinquena, que comença avui a les 9 amb el Sevilla-València.
0: El Madrid que ve de jugar a la Champions entre setmana i un dels equips que més ha brillat en aquesta arrencada continental és el Como de Cesc Fàbregas. Ha arrencat amb força la fase Lliga de Campions, victòria 4-1 sobre el Leipzig de Vitovac.
5: Cesc Fàbregas celebra la bona arrencada dels seus i admet, a Movistar, que el Barça fa por.
6: Yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y dan miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
5: Ahir, el Bayern de Múnich va escombrar el Bodø Glimt noruec per 5-0 i també golejada del Manchester United 4-0 davant del debutant Sabah de l'Azerbaijan. Com a resultats, tots dos més destacats del dia. El Paris Saint-Germain amb 6 gols a favor a la primera jornada de la Champions, el Bayern i el Barça amb 5, i el United i el Como amb 4, són els equips que han començat més forts a Europa des del punt de vista ofensiu.
0: A segona, el Girona rebrà demà el Castelló a 6:45, sense Justin, sense Porto, sense Unai. Quique Álvarez, el tècnic, ha fet roda de premsa avui, adverteix que el Castelló és un dels equips més perillosos de la categoria i apunta que saben què fer amb la pilota, que tocarà patir.
7: Quan troba avantatges o quan et roba la pilota, et corren i van a fer-te mal, no? Llavors això el fa un equip que tant l'any passat com els partits que he vist jo ha incomodat molt els rivals. Hi haurà moments, i ho hem de saber, l'afició ho ha de saber, que seran difícils demà, segur, seguríssim, i que els necessitem, com han estat els dos partits que hem fet aquí.
0: El Castelló és líder en aquesta segona divisió, el Girona és cinquè. Per altra banda, el Sabadell arriba tercer a aquesta jornada. Diumenge, Mallorca-Sabadell, el Tot Gira a 6:45. Això demà i el cap de setmana. Avui arrenca la jornada a la Lliga F. A 9:45 tenim el primer partit, el Deportivo Real Madrid, i demà al migdia la primera cita per als equips de casa nostra és l'Espanyol femení, que jugarà al camp de l'Atlètic Club.
1: Sí, en directe demà a 12:00 PM per Esport 3 a l'EFAMA. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que han revisat allò que no funciona després de dues derrotes seguides.
8: Hem fet una mica de reflexió, de autocrítica i donar-li continuïtat realment a el que estàvem fent, perquè és un procés, no, les coses no surten d'un dia per l'altre i la resiliència en aquest equip i en aquest club és una de les coses que ens dona valor i en això estem, i crec que ha fet una gran setmana d'entrenaments.
1: L'Espanyol femení ha treballat aquesta setmana per ser un equip més profund en atac que els dos partits de Lliga de l'inici. També demà a 7:00, Barça Atlètic de Madrid. El tècnic Pere Romeu adverteix de les transicions matalasseres i demana més control de joc que l'últim dia contra el Sevilla.
9: Doncs a mi l'altre dia partir contra el Sevilla no em va agradar gaire, la veritat, tot i el resultat contundent, tot i marxar 0-3 amb els dos gols al final, el 0-2 i el 0-3, vull dir, al final de la primera part, crec que no va ser un gran partit, crec que no vam tenir el control absolut com a mi m'agrada tenir, crec que vam tenir imprecisions que no les solem tenir, crec que també, evidentment, era difícil jugar, feia molta calor, la gespa no estava en l'estat més òptim per aquesta posició de la pilota que tu també vols.
1: Amb la baixa confirmada de Clara Serra, Jordi, Irene Paredes i René Van Eyten són dubte de cara a demà l'equip blaugrana. Diumenge, 8:15, Eibar Llevant Badalona.
0: I ara fem una pausa, i després...
10: La pista no està al 100%, però els pilots a poc aniran afinant la seva competitivitat.
0: De moment, amb el Damià Aguilar sabrem com està la pista al circuit de Misano i, sobretot, com va el primer dia d'entrenaments al Gran Premi de San Marino de MotoGP.

0: Trescat.
1: Som Trescat.
2: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Aquí el tens.
2: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
6: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
7: Aquest duo està per llepar-se'n els dits amb el meló sencer pell de granota origen Espanya a un preu imbatible de 55 cèntims al quilo i la costella de porc origen Espanya a un preu imbatible de 4 euros amb 89 al quilo. De l'11 al 13 de setembre. Si vols...

0: I avui es tanca la fase inicial de la Lliga Catalana de Bàsquet. Es disputa a Tarragona. L'Ilerna Lleida ja té una plaça a la final de diumenge i el segon equip ha de sortir aquest vespre de l'enfrontament entre el Manresa i el Barça, Carles Vila.
1: Dimecres els del Bages es van imposar a l'Andorra i ahir ho va fer el Barça. Els dos equips van mostrar coses positives, però també falta de rodatge. Els blaugranes, amb un gran començament, van patir al final per guanyar els andorrans. Això sí, van poder mostrar alguns dels canvis que vol ser Kulić per aquesta temporada. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
2: Juguem molt més de ritme, juguem amb molta més energia, que al final és el que volem implantar. Les oracions són positives. El bo és que al final els jugadors que han vingut amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de competir i de fer-ho bé.
1: Recordem que el Barça hi va anunciar que Macundú estarà 6 setmanes de baixa. Pel que fa al Manresa, els de Diego Campo han tingut més temps per descansar. El primer partit, després d'un mal començament, va mostrar una molt bona defensa en la segona part. Diego Campo que el físic encara no està a punt, però que també caldria entrenar el joc intel·ligent.
3: Para mí el baloncesto no es solo físico, se habla de atleticismo, de fisicalidad. El baloncesto siempre ha sido de inteligencia. Y la inteligencia se entrena. Una inteligencia es pues espacial, otra inteligencia es cómo te comunicas. Bueno, pues nosotros tenemos que trabajar en esto, esto es entrenar y esto es lo que tenemos que conseguir, que jugamos con inteligencia.
1: Aquest Barça-Manresa comença a les 9 del vespre, 6:45 es juga el primer partit d'aquesta tercera jornada entre el Joventut i el Girona, ja sense cap opció pels dos equips de poder lluitar per una plaça a la final.
0: Per cert, que el Joventut incorpora cedit un alè pivot, arriba del Madrid, es tracta de Eli Ndiaye fins a final de temporada. Això pel que fa al bàsquet. En motor, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de San Marino de MotoGP i d'aquí uns minuts comença la segona sessió del dia al circuit de Misano Adriático. Enviat especial Damià Aguilar.
4: Marc Márquez està motivat, el seu llenguatge corporal a sobre de la moto no ofereix cap dubte. El Tro de Cervera ha liderat la primera sessió, ha saltat el primer lloc al darrer segon d'aquesta sessió, no ha volgut renunciar-hi. Marc Márquez ha començat a mesurar forces amb el pilot que ell assenyala com el seu màxim rival, Marco Bezzecchi, per tant primer i segon, i el líder del Mundial, Jorge Martín, que comença vuitè, per tant el madrileny li toca remar per atrapar aquests dos. Bon paper també d'Àlex Márquez amb la quarta posició, la onzena de Pol Espargaró i Àlex Rins, que no ha passat del 21è. I ara, a les 3, l'anomenada pràctica canviarà 10 pilots a la classificació directa i la resta a la repesca. Jorge Martín lidera el Mundial amb 19 punts més que Marc Márquez i 24 més que Marco Bezzecchi.
0: I a Madrid, Damià, també ha començat avui l'activitat a pista. És el Mad Ring de cara al Gran Premi de Fórmula 1 d'aquest cap de setmana. Què em pots esperar, Damià, d'això?
4: Doncs, a banda de la polèmica social i política associada en aquest projecte, en el pla esportiu cal esperar que no hi hagi més accidents del compte. El dibuix del circuit semiurbà és delicat, fa que sigui el circuit més semblant a Mònaco en aquest calendari. Aquest matí un Fórmula 2 s'ha estavellat i s'ha calat foc, però sense més. I fa pocs minuts que ha acabat la primera sessió d'entrenaments lliures sense accidents, però amb diversos ensurts. Han dominat els Mercedes amb Russell i Antonelli, seguits pels Ferrari de Leclerc i Hamilton. 15a posició per Fernando Alonso, 17a per Carlos Sainz. A la Fórmula 1, Kimi Antonelli, recordeu, lidera el Mundial amb 66 punts més que George Russell i 76 més que Lewis Hamilton.
0: I avui comença la Lliga de Futbol Sala, la masculina en aquest cas, i avui mateix ja tenim un equip català en danses, el CatGas Energia de Santa Coloma, David Gallofré.
5: I juga un dels dos equips catalans. Debuta el Futbol Sala García a casa a 10:45 contra el Palma. Marc Torrà, tanca dels colomencs.
6: Res millor que començar, com et deia, amb un equip top, amb Palma, i bueno, és un equip que ja fa temps que ens el trobem, tant a Lliga com moltes vegades a la Copa del Rei, en aquestes quarts normalment, i sempre estem a prop, però bueno, és que ens tenen la mà una mica agafada, aviam si aquest any podem canviar les tornes.
5: El CatGas Energia Santa Coloma arriba amb incorporacions destacades com Eric Pérez, Pau López i Dylan Vargas. Torrà destaca l'adaptació dels nouvinguts i insisteix que el primer és mantenir la categoria.
6: I sobretot esperem una segona volta que sigui millor que la primera, perquè així pots solidificar conceptes, que anem millorant i perquè segueixen una plantilla jove. I aquest és el camí, anar millorant dia a dia. Òbviament els objectius primordials és la salvació, perquè això és la consolidació del projecte, i a partir d'aquesta salvació ja veurem.
5: El Barça debutarà demà a la pista del Valdepeñas.
0: I la competició canvia de format, David.
5: El campionat es jugarà en el format de dos tornejos, apertura i clausura, el primer de setembre a desembre, el segon de gener a maig. 15 jornades per torneig i cada torneig tindrà un guanyador. Després de clausura es disputarà el play-off per al títol. El jugaran els dos primers de l'apertura, els dos primers del clausura i els quatre equips amb més punts en total entre els que no estiguin ja classificats a les primeres places. Els play-offs, quarts, semis i final, el millor de tres partits. Si el campió d'Europa vigent no és de l'Estat, la Lliga Espanyola tindria dues places a la Champions. Una per al guanyador de la Lliga, l'altra per l'equip amb més punts entre apertura i clausura. Si el campió d'Europa és estatal, només una plaça de Champions i seria per al guanyador de la Lliga. A més, la Copa d'Espanya i la Copa del Rei s'unifiquen en una única competició amb la fase final al març. Tindrem dos equips catalans en competició, el CatGas Energia Santa Coloma i el Barça.
0: Ja tenim definida la final femenina al US Open de Vituak.
7: Aquesta final del quadre femení la jugaran dissabte a la nit, hora catalana, la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Yelena Rybakina. Sabalenka ha derrotat en dos sets la nord-americana Jessica Pegula, 7-5 i 6-2. Mentrestant, Rybakina ha superat en tres parcials la també estatunidenca Coco Gauff. Això sí, Rybakina, la nova número 1 mundial en detriment de Sabalenka, precisament, ha hagut de remuntar un set advers. 3-6 inicial en contra, capgirat per un doble 6-4 a favor. Entre aquesta nit i la matinada de dissabte es disputaran les semifinals masculines. Primer, duel local entre Francis Tiafoe i Ben Shelton a partir de les 9, i no abans de la 1 de la matinada, l'alemany Alexander Zverev, cap de sèrie número 1, se les haurà amb el rus Karen Khachanov.
0: I rematem-ho, Sergi, com va la volta?
8: Doncs mira, falten 85 quilòmetres per l'arribada. Hi ha un grup d'escapats amb 16 ciclistes. Entre aquests 16 no hi són Enric Mas i Roglic, per tant, els dos
0: atents
8: que capçalen la general, a un minut i mig d'aquest grup d'escapats, el grup on roden Roglic i Enric Mas.
0: I només d'etapa de volta, endavant el Catalunya migdia amb l'Òscar.
9: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva.

0: reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Els 70.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio.
2: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio.
1: Surfing Safari. La millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà de Duar Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. El comerç de Calafell celebra aquest cap de setmana el 45è mercat d'estocs amb descomptes i grans oportunitats. Ara mateix ho expliquem abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot la resumim en titulars. Calafell inicia a París una nova temporada de promoció turística. L'objectiu és fidelitzar el mercat francès, un dels més importants per al municipi. El Vendrell obrirà els contenidors intel·ligents cada dia i bonificarà qui recicli. L'Ajuntament anuncia una reestructuració del servei de recollida de residus per reduir les bosses a terra i incentivar el reciclatge. El diumenge 20 de setembre torna el concurs de paelles dels esventats. Enguany arriba la tercera edició a la Bisbal del Penedès. La meitat dels comerços es planteja fer canvis als seus negocis si es repeteix la calor d'aquest estiu en un futur. Les vendes de les empreses adherides a Comertia augmenten un 5,2% interanual al mes d'agost. Confirmades les 42 colles que participaran al 30è concurs de castells de Tarragona. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Durant aquest mes de setembre comencen noves temporades a l'àmbit de l'esport calafellenc. Per aquest motiu volem saber com estan les entitats, els clubs, com encaren aquesta nova temporada. Avui parlem amb el Nico Mayola, del Club Platense Calafell, club en el qual es practica el futbol sala.
0: Calafell acull una nova edició del tradicional esdeveniment comercial al Mercat d'Estocs. És aquest cap de setmana, precisament dissabte i diumenge, dia 12 i 13 de setembre, quan els establiments del municipi sortiran al carrer per oferir productes de qualitat a preus rebaixats. De fet, doncs, dissabte i diumenge, als carrers dels principals eixos comercials de Calafell tindrà lloc el mercat d'estocs dins de l'horari comercial habitual, majoritàriament de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. L'objectiu del mercat d'estocs, com és habitual, és liquidar els estocs de final de temporada i dinamitzar així l'economia local.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Turisme de Calafell participarà del 15 al 17 de setembre a la Fira de París en una nova acció de promoció destinada a fidelitzar el mercat francès, que continua sent un dels principals mercats turístics internacionals del municipi calafellenc. La participació en aquest certamen marcarà l'inici de la temporada de promoció turística de tardor, un cop finalitzada la campanya d'estiu, amb l'objectiu de donar a conèixer els atractius i l'oferta de Calafell als principals mercats emissors i reforçar així el posicionament de la destinació. La fidelització dels mercats tradicionals continua sent una de les prioritats de turisme de Calafell, que considera essencial mantenir la presència de visitants internacionals i avançar en la competitivitat turística del municipi. En aquest context, el mercat francès manté un paper estratègic. La regidora de Turisme a l'Ajuntament de Calafell, Lluïsa Lastra, destaca que s'ha de continuar atraient el turisme francès cap a la nostra destinació. Segons explica, quan baixa l'afluència de visitants francesos, l'impacte es nota. També assenyala que és un mercat molt interessant, perquè majoritàriament es tracta d'un turisme familiar que valora la proximitat, la qualitat de les platges, la gastronomia i l'oferta d'activitats per a totes les edats. El mercat francès és el segon en volum de visitants a Calafell, només per darrere del mercat estatal. És el principal mercat internacional. La major part de visitants francesos són famílies, més enllà del tradicional producte de sol i platja. Busquen experiències vinculades a l'oci familiar, la cultura, el patrimoni, l'esport i també la gastronomia. En aquesta edició, Calafell serà present dins l'estand de Calafell Evasión, agència respectiva del municipi que enguany celebra el seu 30è aniversari que compta amb un fort arrelament al territori. Aquesta participació conjunta permetrà reforçar la promoció del municipi i donar visibilitat a l'oferta turística de Calafell davant de professionals del sector. La representació institucional de l'Ajuntament de Calafell està formada per l'alcalde, la regidora de Turisme i diversos regidors i regidores del consistori, que seran presents durant el certamen per donar suport a les accions de promoció i mantenir reunions amb operadors i professionals turístics. La Fira de París és el principal saló professional del sector turístic a França i una cita de referència per als professionals de la indústria turística. El certamen reuneix operadors, agències de viatges, destinacions i empreses d'arreu del món que hi presenten les seves novetats i estableixen nous acords comercials. La presència de Calafell permetrà consolidar les relacions amb els principals operadors francesos i continuar treballant per incrementar la visibilitat del municipi com a destinació turística. En aquesta edició, que es celebrarà del 15 al 17 de setembre, al recinte firal París Expo Porte de Versalles, el saló reunirà prop de 177 destinacions, 1.650 marques i més de 32.000 professionals del sector turístic d'arreu del món, consolidant-se com una de les principals punts de trobada de fires del turisme professional de França.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament del Vendrell modificarà el funcionament del servei de recollida de residus per facilitar el reciclatge i millorar la neteja dels carrers. L'alcalde Kenneth Martínez ha anunciat aquesta setmana que els contenidors intel·ligents es podran obrir cada dia amb la targeta i que s'aprovaran descomptes en taxa d'escombraries per a les persones que reciclin. Ha reconegut que hi ha aspectes del servei que no han funcionat com es pretenia i que cal introduir canvis per evitar acumulacions de bosses fora dels contenidors. Segons l'alcalde vendrellenc, es pot donar la paradoxa que el servei assoleixi els percentatges de reciclatge previstos, però que el seu funcionament no sigui satisfactori a causa de les imatges d'acumulacions de residus al carrer. Per tant, apunten des de l'Ajuntament del Vendrell que l'objectiu és clar: reciclar per no haver de pagar més la taxa d'escombraries. Considera que cal recompensar les persones que reciclen i contribuir a reduir el cost del servei per al conjunt dels ciutadans. Les mesures formen part d'una reestructuració general del servei, que inclourà un augment de les freqüències de recollida i un increment del 20% del nombre de contenidors. També reforçarà la neteja a l'entorn de les illes de contenidors per evitar l'acumulació de residus i millorar l'estat de l'espai públic. A les urbanitzacions s'implantarà, a més, un nou sistema mixt de recollida porta a porta i contenidors, amb l'objectiu de flexibilitzar les opcions de reciclatge durant els caps de setmana i els períodes d'estiu. L'Ajuntament del Vendrell, per tant, preveu incorporar bonificacions i penalitzacions a les ordenances fiscals de 2027, que està previst aprovar aquest mes de setembre. L'alcalde del Vendrell ha defensat que les persones que compleixen les seves obligacions i reciclen correctament han de veure recompensat el seu comportament. Així mateix, ha advertit que es perseguiran els abocaments de residus fora dels contenidors. Ha recordat que la nova ordenança preveu multes de fins a 3.000 euros per aquestes conductes i ha informat que durant els darrers mesos ja s'han imposat 59 sancions.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: El diumenge 20 de setembre torna el concurs de paelles dels Esventats, que enguany arriba a la tercera edició a la Bisbal del Penedès. A partir de les 11 del matí, la plaça de l'Església es convertirà en un punt de trobada per demostrar les habilitats culinàries i compartir una bona estona. Les inscripcions estan obertes fins al 17 de setembre. Es pot enviar un missatge al 696-958-035. No hi ha límit de cuiners ni de comensals. Cada grup haurà de portar el seu fogonet, la paella i els ingredients. Els Esventats posaran el pica-pica i les postres. També hi haurà servei de barra. Un jurat escollirà les paelles guanyadores, que tindran un premi.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: El 51% dels comerços adherits a Comertia preveu fer canvis als seus negocis si la color que s'ha registrat aquest estiu es repeteix en el futur. Segons dades publicades aquesta setmana per Comertia, un 29% diu que faria inversions per millorar les botigues amb climatització o aïllaments. Un 17% optaria per modificar horaris comercials i un altre 6% adaptaria els productes o serveis que ven. Sobre el balanç de vendes, els comerços socis de Comertia han incrementat en un 5,2% la facturació a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Davant dels registres de calor d'aquest estiu, 4 de cada 10 socis asseguren que han fet canvis durant l'agost. Un 33% ha adaptat els seus horaris amb mesures, com ara tancant el negoci les hores més dures del dia, mentre que un 6% ha ampliat els seus horaris d'obertura. 6 de cada 10 comerços associats a Comertia no han fet canvis aquest agost davant les altes temperatures. El president de Comertia ha assegurat que les temperatures de l'agost han afectat l'activitat comercial al centre d'algunes ciutats, ja que els clients sortien a comprar tard per evitar les hores de més calor. Pel que fa a les vendes dels comerços, que augmenten un 5,2% interanual a l'agost, la facturació ha estat impulsada principalment per la restauració, seguida de l'alimentació bàsica i l'equipament de la llar. La moda i l'oci i la cultura també han estat altres sectors destacats en la facturació de l'agost. Per nombre d'empreses, un 82% dels comerços adherits a Comertia han incrementat les vendes a l'agost respecte a fa un any. Seguim endavant amb més notícies d'àmbit general. Avui, divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, hi ha portes obertes en molts llocs de franc per visitar gratis alguns punts interessants de Catalunya. Desenes d'edificis emblemàtics, espais històrics, museus i altres punts d'interès d'arreu del territori obren portes avui 11 de setembre i es poden visitar de franc amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. El Palau de la Generalitat, que habitualment no és accessible al públic, és un dels principals espais que obren portes. La seu del govern, ubicada a la plaça Sant Jaume, es pot visitar entre les 11 del matí i les 5 de la tarda. Per entrar-hi cal inscriure's al web del Palau. També es pot visitar el Parlament de Catalunya entre les 11 del matí i les 7 de la tarda i el Palau Robert entre les 9 del matí i 2:15 de la tarda. En aquests casos no cal inscripció prèvia. Com és habitual, cada Diada Nacional de Catalunya s'obren al públic espais emblemàtics arreu del país. Avui, 11 de setembre, es pot visitar gratuïtament temples i fortaleses medievals, la Cartoixa d'Escala Dei, el Monestir de Santes Creus o el Castell de Miravet, entre molts altres. També celebren jornada de portes obertes museus, com les ruïnes d'Empúries, a l'Escala, el Museu Nacional de Ciència i Tècnica, a Terrassa, el Museu d'Arqueologia i el Museu d'Història de Catalunya, a Barcelona, o el Museu d'Art de Girona. Ja han quedat confirmades les 42 colles que participaran en el 30è concurs de Castells de Tarragona. A la baixa ja habitual dels Milions de Terrassa, enguany també han declinat la invitació als castellers de Cornellà, fet que ha comportat alguns canvis en la distribució inicial de les colles entre les tres jornades. D'aquesta manera, els castellers de Barcelona actuaran finalment la jornada de diumenge 4 d'octubre. Els castellers de la Sagrada Família passen a la jornada de dissabte 3 d'octubre a la Tarraco Arena. Els xiquets de Cambrils i els castellers de Cerdanyola s'incorporen a la jornada del diumenge 27 de setembre a Torredembarra.
2: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Una associació de la Guàrdia Civil vol aturar la cessió d'espais del Port de Tarragona a la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra. Jucil és una de les associacions professionals més representatives de la Guàrdia Civil i ha denunciat els intents de cessió d'espais i dependències dins la comissaria de la Policia Portuària de Tarragona a favor dels Mossos d'Esquadra. L'entitat adverteix que aquesta maniobra no té la motivació jurídica necessària i pretén forçar un traspàs competencial de facto dins d'un port d'interès general de l'Estat. El col·lectiu diu que el 2024 l'Advocàcia de l'Estat va emetre un informe desfavorable contra la cessió d'espai a la Unitat Regional de Medi Ambient, URMA. Enguany, sostenen que després de canvis en els càrrecs polítics del govern i de l'autoritat portuària, s'intenta donar llum verda a l'establiment de la policia catalana. Ha denunciat l'associació que aquesta sessió no és un fet aïllat, sinó que respon directament a concessions del govern central per mantenir-se amb el suport de les forces independentistes. Des de l'associació adverteixen que la cessió de les dependències al Port de Tarragona és únicament el primer pas d'una estratègia planificada, diuen, per satisfer aspiracions dels Mossos d'Esquadra i també de la Generalitat.
2: Calafell Ràdio, informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: L'escola Josep Andreu, Charlie Ribal de Cubelles, al Garraf, ha arrencat el curs amb tres grups classe més, a I3, primer i cinquè, i a l'espera que el Departament d'Educació confirmi l'obertura d'un altre grup a tercer. Són els efectes de l'arribada constant de noves famílies al municipi de Cubelles, que creix vora un miler d'empadronats cada any. Aquest mes de setembre l'escola ha rebut 24 alumnes nous durant l'estiu, els quals estan pendents de matricular. La xifra és gairebé la mateixa que tots els infants que van arribar al llarg de tot el curs passat a un centre en què hi ha un alumnat de més de 35 nacionalitats diferents. Pel que fa a la vaga de docents que es va convocar a l'escola, diu que s'ha secundat per una quarta part del claustre. El centre que més n'assumeix les conseqüències és l'escola d'infantil i primària Charlie Ribal de Cubelles, perquè és la que té instal·lacions més grans. Escoltem les declaracions del director de l'escola, Xema Ardilla.
3: Tenim 24 alumnes nous d'aquest estiu. Fa un moment estava parlant amb el José, són 24 alumnes que tenim per matricular d'ara de setembre, o sigui, és un número important. L'alumnat s'ha d'agafar i després doncs, és mirar a veure realment si el departament, com a mínim, ens ajuda doncs, amb algun reforç o alguna persona que ens pugui ajudar doncs, a gestionar el que és el dia a dia.
0: La regidora d'Educació de Cubella, Renata B2, apunta que les escoles pateixen el problema de la matrícula viva. Escoltem-la.
4: Que cada any com s'incrementa el problema i aquest any és l'any que hem tingut més matrícula viva de tots plegats. En els últims, durant aquesta legislatura, doncs hem tingut increments de població de més de 1.000 persones anuals i en concret moltes famílies s'aprofiten el mes de setembre per fer aquest trasllat i per ja començar el curs amb les seves criatures escolaritzades. El que passa és que no tots segueixen el procediment i a més estem tenint molta matrícula viva de persones estrangeres de tots els països del món, no només d'un país concret, tenim molts europeus, tenim americans, tenim gent de tot arreu. I clar, això també dificulta a vegades amb les famílies fer la matrícula per l'idioma.
0: La regidora d'Educació de Cubelles diu que les tres escoles es veuen afectades per una matrícula viva disparada.
4: No passa a totes les escoles, el que passa és que, clar, quan a vegades les famílies no només, la majoria de famílies no només venen amb un infant, sinó que venen amb diversos infants. Llavors, per intentar facilitar, clar, a vegades hem de posar diferents nens a diferents grups i, per tant, doncs, sí que és veritat que és el Charlie Ribal qui té més capacitat d'absorbir això, però intentem repartir-los per tot el municipi. De fet, Cubelles és una zona única i malgrat les famílies a vegades demanen que anar a l'escola que tenen més a prop del seu domicili, no és possible depenent de quin grup o en quin nivell ha d'anar la criatura. Per tant, el que es fa és un estudi, sobretot de quants nens hi ha en aquell nivell, per veure on es pot col·locar aquella família, on es pot posar aquell infant i que no tensioni encara més la classe.
0: De nou, escoltem ara el director de l'escola, Xema Ardilla. Explica que necessiten espais i recursos per assumir la matrícula viva, que l'any passat va incorporar una trentena d'infants durant el curs, molts dels quals estrangers.
3: Jo no el veig com un problema si tens espai, si tens els recursos, però sí que és veritat que els nens, les nenes, alguns d'ells venen de fora, són nens nouvinguts que arriben a una escola una mica també desorientats, la llengua, companys nous, famílies noves, venen d'un desplaçament d'un altre país i a vegades és qüestió de gestionar aquesta arribada. Per sort tenim l'aula d'acollida també que els ajudem, però a nivell organitzatiu també costa una mica, no? De dir, doncs, els mestres, un alumne nou, l'hem de conèixer, hem de començar doncs, a treballar quines necessitats té, perquè quan arriba nou alumnat també observem, també vigilem que no hi hagi doncs, alguna necessitat que des de l'altra escola o des de les famílies no hagin detectat. Realment és feina. És una feina organitzativa perquè només, no només és posar-lo en una classe, no, és organitzar, és mirar a veure quins recursos tens per ells, etc.
0: D'altra banda, en l'àmbit de la secundària, Cubelles ha arrencat el curs amb un dels dos instituts pendents de construcció de l'edifici definitiu. L'Institut Les Vinyes compleix 19 anys amb mòduls prefabricats en uns terrenys provisionals a la Mota de Sant Pere, a l'espera que es construeixi l'edifici al centre del poble. Urbanísticament tot està a punt per iniciar les obres, però aquestes depenen del pressupost de la Generalitat. Tenint en compte la falta d'assignació pressupostària i el calendari de redacció de projectes, es dona per fer que aquest curs i el vinent, malauradament, encara s'haurà de seguir en els barracons, han apuntat.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
1: Comencen temporades a l'àmbit de l'esport i per aquest motiu tenim a l'altra banda del telèfon el Nico Maiola, del club Platense Calafell, el futbol sala. Nico, benvingut de nou a Calafell Ràdio, com estàs?
5: Hola, muchas gracias, gracias por la invitación, todo bien.
1: Doncs vam fer una entrevista la temporada passada, quan va començar la nova temporada, i ara mateix doncs, ens agradaria saber en quin estat es troba el Platense Calafell i què és el que té en ment per aquesta nova temporada.
5: Sí, pues estamos en las primeras semanas de entrenos con mucha ilusión por empezar a trabajar con cada equipo. Tenemos 12 equipos que van a participar en diferentes competiciones esta temporada y bueno, ya todos han iniciado entrenos y bueno, preparando partidos amistosos y ya proyectando lo que va a ser la liga, que va a empezar en octubre. Bueno, algunos equipos finales de septiembre.
1: ¿Cuántos esportistas ahora mateix, más o menos, teniu al Platense Calafell?
5: Bueno, aproximadamente 150 para arriba, ¿vale? Al final, en fútbol sala los equipos pues suelen tener entre 10 y 15 personas en la plantilla, y bueno, hay equipos que tienen plantillas más largas, otros más cortas, pero bueno, más o menos, estimadamente, sería esa la cifra.
1: Es diu ben aviat, 150 persones, deu ser difícil de gestionar. A quants anys porteu ja, Nico?
5: Sí, bueno, vamos a cumplir 17 años de trabajo ininterrumpido con el fútbol sala aquí en Calafell.
1: 17 anys, eh? Com ha anat evolucionant el Platense Calafell des de que veu començar fins ara?
5: Bueno, al final, al principio uno intenta hacer lo mejor posible, pero también va aprendiendo de cómo es la gestión de un club deportivo, aprendiendo de cómo se maneja el deporte en el pueblo. Uno va aprendiendo a trabajar mejor. Cuando digo uno, me refiero a mí mismo y a las personas que han llevado el club estos años. Y bueno, hemos intentado siempre mejorar, formarnos, para que los jugadores y jugadoras que vienen al club pues tengan un servicio lo más completo y mejor posible.
1: De quines novetats podem parlar ara mateix al club? He vist per xarxes socials que heu incorporat dues entrenadores.
5: Sí, bueno, al final los entrenadores y entrenadoras, a mi pesar, pues se van y vienen nuevos constantemente. Nos gustaría tener una estabilidad con respecto a esto, porque así podemos trabajar mejor año a año, pero bueno, entendemos que los entrenadores pues son personas y las personas pues a veces necesitan hacer diferentes cambios en sus vidas, pero bueno, aquí lo que nos hace falta son personas involucradas que tengan una pertenencia y puedan estar unos años, un tiempo para poder hacer un trabajo más completo de su actividad. Pero bueno, sin entrar en nadie en concreto, cada año pasa esta situación, ¿vale? Que vienen nuevos chicos, nuevas chicas y se van otros. Bueno, estamos acabando de reorganizar alguna categoría aún.
1: Molt bé, també em va semblar molt interessant, Nico, cap al final de la temporada, una mica abans de que acabés, doncs algunes visites de la nutricionista calafellenca Anna Grífols, que també és col·laboradora de Calafell Ràdio. En aquest àmbit, la nutrició per als esportistes la seguireu treballant?
5: Sí, no, este aspecto nutricional va a seguir existiendo en el día a día del deportista. Al final lo que estamos intentando hacer es crear este hábito, crear la toma de conciencia de lo que es bueno, pues, tomar, beber o no, que se entiendan los procesos de digestión, que se valore el horario, que se entienda que está muy bien comer lo que uno le gusta, pero a veces no se puede. Hay que priorizar el rendimiento individual y que eso también tiene influencia en el equipo, ¿no? Por lo tanto, bueno, seguimos trabajando en este aspecto y va a seguir este trabajo.
1: També voldria parlar, doncs, del pavelló. A quin moment es troba el pavelló on entreneu, asseguda que la feia, el pavelló Jaume Vilamajor? Perquè, clar, sou molts, sou 150 persones, són diversos equips. Com és la gestió? Perquè m'imagino que deu ser complicada.
5: Sí, bastante. Bueno, aquí en el pabellón, históricamente lo ha utilizado el básquet, y bueno, al nosotros empezar con nuestra actividad, hace 17 años, pues hemos ido entrando a ocupar espacio porque no estaba todo lleno, y bueno, progresivamente hemos añadido un poquito de franjas horarias, pero nunca ha sido una franjas horarias, según nuestro modo de ver, justas por cantidad de jugadores, de equipos. Hay franjas horarias que nunca hemos tenido acceso, franjas horarias importantes para la tarde, para los niños. Entonces, claro, tenemos equipos que entrenan en malas condiciones. Solo tenemos un día de pabellón para los niños de edad de primaria y metemos a todos los niños en esa franja horaria, el único día que nos dan. Y el básquet tiene, pues, 4 días enteros, a las 5, a las 6:30, el martes también 6:30, por lo tanto hay una desigualdad muy grande en este sentido. Por lo tanto, tenemos que intentar, pues, buscarnos la vida en otras instalaciones peores que pueden haber en comparación al pabellón para poder entrenar, si no, no podrían los niños entrenar. Y en el caso de los adultos, bueno, sí que en su inicio se nos apoyó con el senior, la gente adulta, que para que compita, que juegue, pero este año, pues, se nos ha retirado el apoyo, no entendemos aún el motivo, no se nos ha explicado, y nos han quitado cuatro franjas horarias de pista completa de la noche. Por lo tanto, tengo grupos de senior, grupos de veteranos que no tienen lugar para entrenar.
1: M'imagino també que deu ser difícil en general la gestió d'aquest pavelló, ja que Calafell és un municipi que ha crescut moltíssim i creix constantment i no ho deixarà de fer. En conseqüència, també, doncs, creixen les entitats. Em consta també que el Club Bàsquet Calafell, doncs, té que gestionar moltes persones. Per tant, espero que això, doncs, poc a poc vagi millorant. I ja anem arribant al final de l'entrevista, Nico. Nico, m'agradaria saber sobretot els objectius que teniu al Club Platense Calafell. Quines il·lusions teniu de cara a aquesta nova temporada?
5: Bueno, ilusiones renovadas en cuanto a pasar un buen año, que la gente que está en el club, pues, tenga ganas de entrenar, tenga ganas de jugar, sea cual sea el resultado. Lo que queremos generar es un buen ambiente, queremos que los niños cojan una buena disciplina que les puede servir para su vida a partir del deporte, y que los entrenadores estén a gusto, y que, bueno, si todo va bien y se trabaja bien, somos optimistas que los resultados van a ser positivos, y bueno, hay equipos que pueden aspirar a ser campeones, a ascender, y bueno, ya sea de adultos y de niños, tenemos esta ilusión con varios de los equipos del club.
1: Doncs des de Calafell Ràdio, Nico Maiola, t'enviem molta força i energia a tu i a tot el teu equip i a tots els jugadors i jugadores per aquesta nova temporada, i us esperem també al plató de Calafell TV per fer una entrevista més a fons, en profunditat, de tot el que va succeint al vostre club amb el Futbol Sala.
5: Perfecto, muchísimas gracias por el interés y por la invitación, y cuando queráis estamos por allí para compartir otro rato.
1: Moltes gràcies, Nico. Fins aviat.
6: No. It's summertime.
7: Això és...
2: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu!

avui. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

get to know someone. So making love is good for you.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Sent Calafell allà on siguis.

Les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Els 70, els 80 i els 90. A Calafell Ràdio, Festa dels 80.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és el teu.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Overtime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio. La cançó.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.